En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

sembla brutal que siguem col·legues. El joc, les risses, em sembla increïble, però

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.

Molt bones a totes i a tots. Ha arribat el moment del programa de música romàntica. Espero que estigueu bé i amb moltes ganes de desconnectar. T'esperen 60 minuts per endavant amb grans temes musicals. I avui hem escollit per començar a Paul Carrack i aquest fantàstic tema musical. Ace of Blood, un tema que es va remesclar l'any 96.

els temes musicals per recordar, per tenir, doncs, records del passat, i si no, per disfrutar-los ara, l'actualitat, perquè aquests temes mai passen de moda. Ara ens arriba el duet entre la Mariah Carey i Whitney Houston.

0: Connecta't a l'app de Calafell Ràdio.
1: Un programa musical avui del Només tu i jo carregat de grans èxits musicals. Ara Donna Summer i Westlife.

I la bona música continua sonant en el 107.9 de la FM, també si ens seguiu online a calafell.tv, la nostra ràdio online. Bàrbara Streisand i el Bryan Adams, aquest duet amb aquest tema musical que sona per tu des de la ràdio.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Grans èxits musicals, avui al programa Aramero Ramazzotti i Anastasia amb I Belong to You. Que el gaudiu.

0: Mireia Romaguera t'acompanya amb la millor música.
1: Espero que sí, que t'estigui agradant el programa d'avui amb aquesta selecció musical. Laura Pausini i Carlos Bauten, Les coses que no m'espero.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: Seguim endavant, encara ens queden més minuts del programa. Ens agrada compartir els millors temes musicals amb tu. Leona Lewis i Jennifer ens acompanyaran en aquests propers minuts.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: I amb tots vosaltres, ens agrada compartir aquests temes. Nerea Rodríguez i Raúl Vázquez, per ti.

0: Escolta com sona Mireia Romaguera i Només tu i jo.
1: Tot just arribem ja a 3:45 de programa i a continuació sonarà Nia i Blas Cantó amb el tema Cura-me.

0: Mireia Romaguera t'acompanya amb la millor música.
1: Arribem ja gairebé al final del programa, però encara ens queden alguns temes per escoltar. En aquest cas, el duet entre Pablo López i Juanes, Tu enemigo.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: I tant que sí, espero que hagueu gaudit moltíssim amb aquests 60 minuts de programa d'avui que t'hem acompanyat des d'aquí, des de la ràdio. Gràcies per escoltar el programa de música romàntica El Només tu i jo. Qui és amb vosaltres? Mireia Romaguera. Fins la propera.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.

Molt bon matí. Ja tornem a estar amb tots vosaltres aquí, a Calafell Ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada, amb aquests vells carrosses que, com diu la cançó, sentim vius encara. Encara que ens agradi recordar aquella època, recordar principalment aquella música que ens porti bons records. Sobretot que ens porti bons records, perquè la música crec que és això, per tenir bons records i perquè encara que, doncs, hi ha música que t'acompanya amb els millors moments i n'hi ha d'altres, doncs, t'acompanya amb els pitjors, doncs jo sempre procuro, doncs, que la música que poso us porti molt bons records. Ja vos sabeu que sóc Pep Cosidó i que us parlo aquí des de Calafell Ràdio, al 107.9 de la freqüència modulada, amb vells carrosses. Ho repeteixo perquè si algú ha començat així una mica més tard, sàpiga qui us parla. Tots els cantants, tots els grups, totes les orquestres han tingut l'obra mestra, no? O sigui, que crec jo, doncs, que per poc famós o per molt famós que hagi sigut, doncs, sempre hi ha cançons, doncs, que han sigut potser més importants o l'han fet més famós amb un cantant, amb un grup, doncs, que altres cançons. Encara que no sigui tot, no es redueixi només amb una cançó sola, però sempre hi ha hagut l'obra mestra. Aquests senyors que escoltarem avui, a començaments dels 70, concretament a l'any 73, enregistraven, doncs, la seva obra mestra. Ells eren, o són, Temptations, i el tema es diu així. Vaja, la traducció aquí a Espanya era l'obra mestra, o sigui, ells era l'obra, la peça mestra, però aquí se li deia l'obra mestra. Segurament que tots recordareu aquesta, la peça mestra de Temptations.

Aquesta era la peça mestra que ens portaven els senyors de Temptations, un tema bastant llarguet, però que sonava, com deia, als anys 70, el 73 la van treure, o sigui que llavors doncs, sonava molt a les discoteques d'arreu del món aquesta cançó dels senyors de Temptations. Continuem aquí amb els vells carrosses, continuem aquí un altre dissabte amb tots vosaltres. Aquesta vegada és un senyor que triomfava en aquesta cançó doncs, uns anys abans. Ell és Joe Cocker, segurament que tots recordeu aquest senyor, amb temes com aquest, de dona a dona.

El senyor Joe Cocker, aquest tema que es deia de dona a dona, un tema doncs, que tots segurament que haureu ballat, perquè també era bastant normal posar-la, escoltar-la en totes, principalment les discoteques, ja era una música d'aquella més tipus discotequera que per escoltar potser en una ràdio o ballar en una festa major. Però eren temes que triomfaven als anys 60, als anys 70. Últims dels 70, un tema que també triomfava, que després se'n va fer una versió d'una pel·lícula, ells eren l'Electric Light Orchestra, l'orquestra de la llum elèctrica, més o menys, traduïda, no? Amb la versió moderneta, de, com deia, d'Últims dels 70, de Xanadu.

Xanadu, la música de l'Electric Light Orchestra, l'orquestra de la llum elèctrica, una orquestra doncs, que tenia temes tan macos com aquest, que havien ballat també a les discoteques, principalment, doncs, com deia, als anys 70. Temes que triomfaven i que feien ballar molta gent. Continuem ara, baixem una miqueta el ritme, encara que no ens posem a dormir, però aquest tema és una mica més pausadet, encara que cantat en espanyol, variem una mica l'estil. El senyor Dani Daniel, un tema que va dedicar a una noia doncs, que es pintava molt, una noia que li agradava molt presumir. Niña, no te pintes tanto.

El senyor Dani, Daniel, amb aquest tema, niña, no te pintes tanto, una noia que es veu que li agradava molt pintar-se i amb ell no li feia gaire gràcia. O sigui que això també cadascú va al seu gust. Un tema també, com deia, que triomfava a començaments dels 70. L'any 74, doncs, aquell estiu, o sigui que ja ha plogut bastant, no? Però aquell estiu, el 74, segurament que una de les cançons que més s'escoltaven era aquesta, una que va guanyar el Festival d'Eurovisió, els senyors d'Ava, en aquest tema dedicat, doncs, a la batalla, una batalla famosa contra, sembla que era contra, sí, contra el senyor Napoleó Bonaparte, el tema que es deia Waterloo.

Waterloo, la música que triomfava a l'any 74, aquell estiu, doncs, tot arreu, per on t'anaves, escoltaves aquesta cançó. A l'estiu, principalment, Ava triomfava en aquest tema. Després, doncs, van mantenir altres temes, doncs, fins allà, últims dels 70, començaments dels 80. Em sembla que a partir dels 80 no van tenir, o sigui, no es van escoltar tant, o doncs els temes que eren repetits. Uns quants estius després, la que triomfava era aquesta senyora amb una veu així una miqueta enregullada. Ella és Bonnie Tyler i triomfava amb aquest tema, que tenia el cor destrossat.

Bonnie Tyler triomfava, com deia, a últims dels anys 70 ja, amb aquest tema, amb el seu cor destrossat. Un tema, doncs, que també es va escoltar molt a les discoteques i a les ràdios, tots, no les ràdios, sinó les ràdios, doncs, tots els programes de música moderna que feien en aquest moment, doncs ja s'escoltava aquesta senyora que també triomfava amb temes com aquest. I ara, doncs, ja anem 12 anys enrere, 10-12 anys enrere d'aquesta que hem escoltat ara, o sigui, entre el 65 i el 68, uns senyors que triomfaven en temes sinó propis, arranjaments, però que els feia triomfar. Ells eren Los Salvajes, tenien un home així una mica d'allò, no? Una mica fort, una mica raro, no? Perquè salvatges, això de salvatges, no ho sé. La gent, doncs, crec que no els agrada que li diguin el nom de salvatge, no? O sigui, jo crec que qualsevol que li vagis i li diguis que és un salvatge, potser s'enfadaria, però ells no. Ells triomfaven en aquest nom, Los Salvajes. Un tema que segurament que tots recordareu, que es deia Todo Negro.

Els Salvatges, amb el seu Todo Negro, una versió d'una cançó que segurament que tots recordareu, però que ells la van fer famosa aquí, doncs, i era en aquell moment el que era allò, el rock, aquell més mogudet, era un tema doncs, que t'agradava ballar quan estaves alegre per moure bé el cos i continuar passant l'estiu bé, continuant passant un dia molt bo com aquest, amb un altre tema. Aquest també era d'un estiu, també era, però ja dels 70, meitats dels 70, 74, 75. Un senyor que es deia George Baker, o sigui que el títol complet era George Baker Selection, i, doncs, i tenia doncs, un tema així, el nom, el títol, era en castellà, encara que cantessin en anglès. El tema es deia Paloma Blanca.

George Baker Selection, una paloma blanca, un tema que també, com deia, ens feia ballar als anys 70. I un tema que també ens feia ballar als anys 70 era un senyor que es diu Chris Montez, o sigui, té un nom així, és d'aquells que suposo que són nord, o sigui, són d'origen sud-americà, però que els hi posen així el nom mig en castellà, mig en anglès. I la cançó també. La cançó és un tema que segurament tots recordareu, que també ha sigut molt escoltat, com deia, a meitat dels 70. Un tema que es diu Ai no digues, o sigui que també és una cançó que està mig cantada en anglès, mig cantada en espanyol, o sigui, una barreja d'aquelles que es feia també, com algunes cançons, com dic, dels anys 70. Chris Montez.

Era el senyor Chris Montez amb aquest tema, Ai no digues, que com haureu notat doncs està mig cantat amb un idioma i mig cantat amb un altre, o sigui que eren, hi havia algunes cançons com ja hem escoltat abans, aquella de la Paloma Blanca, doncs algunes com aquesta, que eren així una barreja, que al final quasi bé no t'enteraves ni d'una cosa ni d'una altra, però per almenys tu passaves bé ballant, ballant i movent-te, encara que sigui una hora una mica matinera, però també podeu ballar, també es podeu moure. Despertar-se, o sigui, treure's la son de sobre, despertar, un bon esmorzar, doncs, i cap a la platja o cap a fer el que sigui, el que convingui, o sigui, tampoc que és obligatori anar a la platja, però sí que és obligatori passar-s'ho bé. Això sí, no cal, diu que les penes no cal buscar-les perquè ja venen soles, doncs intentem passar-ho bé. Uns senyors que també triomfaven. Aquests eren últims dels 60, començaments dels 70, amb aquest traspàs de dècada. Ells eren, o sigui, el nom si no recordo malament, traduït a l'espanyol, potser seria els d'allò, com se diu ara, els taurons o coses així. De quals? Un tema que es deia Noia, torna, Baby, come back, segurament que aquesta la recordeu tots.

Baby Come Back, de quals? Un tema que segurament que tots heu recordat i tots heu ballat. Un tema doncs, que també era, de, com deia, bastant antiguet, últims dels 60, començaments dels 70, o sigui que és bastant ballat, també. El que també és bastant ballat és aquest que escoltarem ara. Aquest l'escoltarem en castellà perquè per canviar una mica d'idioma i canviar una mica d'estil. Ells eren uns senyors doncs, que l'any 59 ja van fer el primer èxit i des de llavors doncs, han estat triomfat fins avui. Ells són els senyors del Duo Dinámico i un tema doncs, que, com deia, dels anys 60, Amor Misterioso.

Amor misterioso, un tema dels anys 60 dels senyors del Duo Dinámico. I ara, doncs, ja hem de començar a plegar la paradeta, ja començar a dir adeu, ja despedir fins al dissabte que ve. Doncs comencem, ah, vaja, comencem a posar l'última cançó que podrem escoltar avui. Uns senyors que triomfaven també als anys 70. I marxarem, doncs, amb un tren, com els deien els indis americans quan el van veure, el cavall de ferro, Iron Horse, el senyor de Christie.

sí senyor, sentir-se vius aquí i continuar disfrutant d'aquest estiu amb temes com hem escoltat, doncs, que ens han despedit senyors de Cristi amb el seu cavall de ferro, encara doncs que encara no he pogut arribar a posto. Espero que hàgiu passat una horeta, com dic sempre, distreta, que ens tornem a trobar el dissabte que ve i que, com una setmaneta d'allò més tranquil·leta, disfrutant de l'estiu, d'aquest estiu aquí, a Calafell Ràdio, el 107.9. Pep Cosidó, que us ha estat parlant, i que espera que tornar-nos a trobar el dissabte que ve.

Time. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Són les 6.
1: Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat, culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i ajuda humanitària. Donald Trump anuncia que reprendrà aquest dilluns les negociacions amb l'Iran i assegura que un acord sobre l'estret d'Hormuz és imminent. El president dels Estats Units ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs que tenia previstos contra el règim persa. A partir de dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A Grècia moren dos pilots d'helicòpter en xocar dos aparells que lluitaven contra els incendis al país. El foc a la regió de l'Àtica ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i es troba a 35 quilòmetres del centre d'Atenes. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Un equip conjunt dels Mossos, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de la xarxa criminal 764 a l'estat espanyol. Aquesta organització està investigada per la seva vinculació amb delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat i la distribució de material d'explotació sexual infantil. A Palma s'ha celebrat la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, dos títols destacats, Lionel, òpera prima, de Carlos Said, i Mala Bèstia, participada per Prescat.
0: Esports.
2: El Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no té cap alternativa a la posició de nou. Un Barça que li oferirà la renovació a Ferran Torres un cop aquest torni de vacances. I parlant del Barça i tornar, aquest dilluns el Barça de Hansi Flick torna d'Anglaterra de la seva estada després de cancel·lar un amistós contra el Preston North End de la segona anglesa. Aquest dilluns la catalana Iris Tió té una nova oportunitat de medalla a l'Europeu de Natació Artística de París. Després de guanyar dues plates el dissabte, Tió nedarà aquest dilluns la final de solo lliure a les 9 del matí. I també aquest dilluns, tercera etapa del Tour de França femení, 156 quilòmetres i mig en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi, 13a a la general, du el mallot blanc com a millor jove.
1: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. El Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports amb alguna pedregada.
0: Trescat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuant de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
0: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque hay muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
3: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més, i està al carrer sense menjar ni sostre.
4: Parlo tres llengües. Espanya em necessita molt.
3: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
1: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países, como Sudán, como tú, Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
1: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elin de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
1: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Madrid, Alba Gil.
7: Pedro Sánchez ja està de vacances, però a la Moncloa li queda almenys una setmana complicada. Dilluns es reuniran de manera extraordinària els ambaixadors dels 27 per avaluar l'evolució de la crisi migratòria a Ceuta, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i facilitar-ne la coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior dels diferents estats europeus a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat la situació per posar Sánchez contra les cordes. Consideren que la regularització de migrants impulsada per l'executiu està en l'origen de l'entrada massiva a Ceuta i exigeixen reforçar el control de les fronteres. Sánchez els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític a l'espera dimarts d'un baló d'oxigen, mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
1: Qui ha anat aquest diumenge a Ceuta a encendre els ànims és el líder de Vox, Santiago Abascal. Ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc de la crisi migratòria i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
8: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
1: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, pregunta a Pedro Sánchez per què donar les gràcies al Marroc si les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
9: Ceuta és Espanya y no podemos permitir que planes a medio y largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que està a punt d'arribar a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i que reprendrà les negociacions amb el règim persa a partir d'aquest dilluns. Trump ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs contra els iranians amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
4: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
1: Precisament aquest diumenge, Teheran havia assegurat que és a les portes d'un acord amb Oman sobre l'estret, via marítima crucial per al comerç mundial d'hidrocarburs i cavall de batalla de l'actual conflicte. Aquests dos països estan situats un a cada banda d'aquest pas estratègic. Dissabte, les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà havien instat els seus ciutadans a abandonar la regió.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya. Les condicions meteorològiques favorables fan desactivar el nivell 4 i també reobriran els accessos als quatre espais naturals que fins a última hora de diumenge mantenien restriccions. La Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Pel que fa a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja afecta més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El foc continua actiu i aquest diumenge s'ha generat un altre pirocúmul. Les unitats del Graf intenten trencar els passos de continuïtat per evitar que entri a la vall d'avui. És una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés i per això es treballa principalment amb mitjans aeris. Tot i l'incendi de Sanet, diumenge es van reduir a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i es va reobrir l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de dijous passat a l'oest d'Atenes. L'accident ha passat diumenge a la tarda, quan l'helicòpter ha xocat amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint. El primer ministre del país ha qualificat la situació d'extremadament difícil. Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu, segons han reconegut les autoritats. L'incendi més important a hores d'ara és el que crema a l'oest d'Atenes i que és una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i desenes de cases han quedat calcinades en una zona, la del golf de Corint, molt turística. Els veïns estan preocupats per si el foc arriba a casa seva.
11: Tinc 50 animals, es cremaran, com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions, l'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
1: S'hi han desplegat gairebé 500 bombers que es troben en condicions meteorològiques extremes i un vent que ha arribat als 100 km per hora. També preocupen els incendis actius al sud del Peloponès i a l'illa de Cefalònia. A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès. I encara afegim un nou foc que s'ha declarat aquest diumenge a prop de Carcassona i que ja ha cremat més de 100 hectàrees de vegetació. El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que va a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades. S'hi han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers. En clau econòmica us expliquem que l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció de petroli per 6è mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre. Són uns augments, però, que tenen la capacitat real d'exportació limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara en la sortida més important per a l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. El president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha dit a 3CAT Info que aquesta decisió suposarà a la llarga una baixada del preu del combustible.
12: Segur. És oferta i demanda. És el que ho regula pràcticament tot. Aleshores, si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
1: Per la seva banda, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat també a 3CAT Info que amb això es busca estabilitzar el preu dels carburants.
13: I si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
1: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Com a mínim 6 persones han mort i una trentena han resultat ferides en un accident entre un autobús, una autocaravana i 3 cotxes en una carretera estatal de la província de Rieti, al centre d'Itàlia. Per causes que encara no se saben, l'autobús i l'autocaravana han xocat frontalment i després també s'hi han vist implicats altres vehicles. Per facilitar les feines de rescat dels ferits, s'ha hagut de tallar la carretera en els dos sentits de la marxa.
10: El temps.
1: Dani Ramírez.
14: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%, és molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresc a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar d'aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa, i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar a l'Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'alguna aiguada aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
10: 3CAT Info.
1: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Cap a les 2 del migdia, el servei d'emergències ha rebut un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de Cala Maset, pròxima a la platja de Sant Pol. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. Des de l'inici de la campanya d'estiu, 16 persones han mort a les platges del país, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts. Un equip dels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil han detingut un noi de 17 anys que està considerat el líder d'Espanya de la xarxa criminal 7-6-4. Es tracta d'una organització extremista dedicada a capturar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i també privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema. Aquest diumenge han entrat en vigor les noves obligacions de transparència del Reglament de la Intel·ligència Artificial de la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar els continguts que generen amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i concretament en la música. Des del Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escolten a les plataformes com YouTube o Spotify està feta per una persona o per intel·ligència artificial.
15: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de l'indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
1: Per Faustino, a banda d'això, també és rellevant com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
15: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria dintre de 20 anys trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
1: La regularització s'anirà implementant progressivament fins al 2028. En clau internacional, al Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva s'ha compromès a invertir més en defensa si surt elegit a les properes eleccions presidencials. Aquest diumenge, el Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys i actual president del país, aspira a aconseguir un quart mandat. Durant la convenció del partit, ha avançat algunes de les seves propostes, com augmentar la inversió en educació, en la lluita contra la violència masclista, en l'explotació de terres rares i en defensa.
16: Y nosotros precisamos invertir en la defensa. Yo quiero estar preparado para que ninguém invade.
17: Necessitem invertir en defensa. Vull estar preparat perquè ningú no envaeixi aquest país per agafar el president, com vam fer. Vull estar preparat per a la pau. Vull estar preparat perquè ningú s'atreveixi a enganyar-nos. Per això és important que invertim en la indústria de defensa.
16: Na indústria de defensa.
1: Tot plegat en una clara referència als fets ocorreguts a Veneçuela amb la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. El principal rival de Lula és l'aliat de Donald Trump i senador Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. Les enquestes donen Lula com a favorit, tot i que Flavio Bolsonaro està escurçant distàncies. Israel ha matat 18 palestins, entre els quals nens en diversos atacs perpetrats a Gaza. Els bombardejos han passat dos dies després que Donald Trump hagués anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi, que el govern de Netanyahu no ha acceptat. L'organització palestina acusa els israelians de voler torpedinar la segona fase de l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Bresco.
18: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
19: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
18: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és pesen els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel. Un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
1: Esports. Amb en Marc Andrés.
2: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blagovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club vol renovar Ferran Torres, això sí. L'oferta no serà de primer davanter, però sí pot comportar una pujada de sou. Unes converses que encara no han començat ho faran al setembre, quan Ferran ja torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre s'espera també una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que pel rendiment en aquesta pretemporada ha passat per sobre d'Héctor Fort. Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Durant aquest diumenge, per cert, hem pogut sentir un dels futbolistes a l'estada, Álvaro Cortés, que ha donat per acabada la seva etapa al filial.
20: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
2: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se. El central aragonès va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 km i mig, amb sortida de Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge, per cert, ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa amb final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim Vives.
21: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rihanna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonica que va vestida de groc.
2: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins als 14, segons la diferència de general amb la ciclista de Maurici Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha entrat 19 en aquesta etapa i ara és 13a la general a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició.
1: Trescat Info.
2: Nova oportunitat aquest dilluns de medalla per Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. A partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar 2 plates dissabte. Més tard, 10:15, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb 3 catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. Un diumenge que també ha deixat una 4ª posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat 4ª a la final del duet mix tècnic fent parella amb Jordi Cáceres. La sentim.
22: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
2: La parella ha acabat tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit 2 vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el... No anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
2: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts del líder respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
0: Són 40 edicions que ens fa feliços, que lògicament darrere aquí hi ha molta gent que des dels inicis doncs, va impulsar aquest torneig, que l'ha anat fent seu.

0: coneguts oficialment a la tragèdia de Ceuta, després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i també ajuda humanitària. A partir d'aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A partir d'ara us explicarem que a la Ronda de Dalt de Barcelona hi haurà restriccions a partir d'aquest dilluns per unes obres que entallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la Ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. I anirem a Prades, on el concurs de gossos d'aturar ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Hi han participat 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó i també el País Basc i el País Valencià i les Balears. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça torna aquest dilluns de la seva estada a Anglaterra. Els blaugranes faran una sessió d'entrenament matinal i després tornaran cap a Barcelona. Ho faran abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat. L'equip anglès ha al·legat falta d'efectius del primer equip. En falta, en clau de mercat, Julián Álvarez és l'única opció pel nou blaugrana, que no es tornarà boig, però no hi ha alternatives, mentre el Barça, a partir de setembre, oferirà la renovació a Ferran Torres.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, amb mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa, nit tòrrida, i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. Al Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports, amb alguna pedregada. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou en sentit invers la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordar les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
3: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque hay muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
2: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons, o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més i està al carrer sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
2: Els migrants

0: Menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
1: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
2: Familias que están en Marruecos en estos momentos o que están en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
1: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació El Hin de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
1: Per cert, que el papa Lleó XIV també ha mostrat la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus de cada diumenge a la plaça Sant Pere del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
4: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que aquest dissabte es va estavellar una avioneta i van morir els dos pilots i 11 turistes europeus, dos d'ells un matrimoni de Valladolid. Així ho ha anunciat la presidenta peruana, Keiko Fujimori, mentre s'investiguen les causes del sinistre, el tercer que hi ha hagut a la zona en els últims 6 anys.
6: El ministro de Transportes està haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
1: Els pilots van informar d'una emergència a l'avioneta abans de perdre el contacte amb la torre de control. Divendres es van haver de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contracten avionetes per veure-les millor des de l'aire. Rússia qualifica d'atemptat terrorista l'explosió a un restaurant de luxe al centre de Moscou, on hi havia comandaments militars, i sospita que darrere hi ha Ucraïna. L'explosió d'un artefacte va causar almenys 5 morts i una vintena de ferits en un local on el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, celebrava el seu 55è aniversari. Aquest militar va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en crims de guerra a la ciutat de Butxa. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, suposada portadora de l'explosiu sense saber-ho, un guarda de seguretat i un dels clients del restaurant, però no el general Chaiko. D'altra banda, drons ucraïnesos han mort almenys 8 persones en territori rus i han destruït un altre magatzem de Wildberries, l'anomenat Amazon Rus, la principal companyia russa de distribució en línia. Els drons també han causat incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. Nicolás Maduro ha valorat positivament qualsevol intent de diàleg entre el govern de Venezuela i l'oposició. El president capturat pels Estats Units ha emès un missatge a les xarxes socials des de la seva presó de Nova York, en el qual saluda qualsevol camí de diàleg que contribueixi a consolidar la pau. Aquest missatge s'ha donat a conèixer coincidint amb l'inici de les converses entre el chavisme i l'oposició veneçolana, apadrinades per la Casa Blanca. Les negociacions tenen com a objectiu preparar la transició del país per celebrar unes noves eleccions i han deixat de banda la participació de la líder opositora María Corina Machado. Aquestes últimes hores, el president Donald Trump ha compartit a les xarxes la imatge d'un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera dels Estats Units i el lema Estat 51.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Tornem a Catalunya. Atenció si heu de circular per la ronda de dalt de Barcelona, perquè a partir d'aquest dilluns comencen les obres que tallaran un carril per sentit en aquesta via entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via, que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb espais verds. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent de diumenge a dijous des del 20 de juliol. Segons l'Ajuntament, això optimitzarà el ritme de feina durant l'agost per complir amb l'objectiu d'acabar el projecte a finals del 2027. La circulació també es complicarà aquest dilluns a la Rambla, on les obres de reurbanització ja encara en la recta final i aquest dilluns han començat els treballs de pavimentació. Fins al 16 d'agost es pavimentaran 40 metres al tram més baix de la via a tocar de la foneria de Canons. Uns treballs que afectaran el trànsit en sentit ascendent des del portal de la Pau. També s'alterarà el recorregut de la línia 59 d'autobús, que farà un circuit alternatiu, i diverses parades quedaran anul·lades temporalment fins que acabin les obres. Troben 3 projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer de Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de 3 projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que en cas de trobar un artefacte explosiu no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla de la seva xarxa de botigues a Espanya, i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia, amb seu a Capellades, justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat obert a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que en alguns casos només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. Unes 400 persones s'han manifestat a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses. La plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada 2 setmanes. Berta Artigas Fontàs.
7: Persones a peu, en bicicleta i també una vintena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí fins a Masveí en direcció Gualta per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària del Baix Ter. Reclamen a la Generalitat que ampliï les carreteres, que en aquesta zona moltes tenen un carril per sentit i no tenen voral, fet que asseguren que contribueix a l'alta sinistralitat. Sobre el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern, ho valoren positivament, però asseguren que estaran vigilant.
8: Tot anunci és molt benvingut, el que passa és que ja venim de dècades d'anuncis, però no s'ha executat absolutament res. Llavors, un anunci, evidentment, no pot aturar una reivindicació col·lectiva.
7: És en Francesc Baquer, de la plataforma. La manifestació també ha volgut homenatjar les persones que han mort en aquestes carreteres. La Carme Bonilla va perdre el seu marit a finals de l'any passat.
9: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el van matar el 10 de desembre un camionàs. Ell venia tan tranquil del metge de Girona i aquí a Gualta se'l van portar. Ja està.
7: També hi han participat diversos alcaldes de la zona que comparteixen preocupació. De fet, una vintena d'ajuntaments del Baix Ter ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma.
1: A les aigües de Formentera aquest diumenge s'ha interceptat una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig en unes 600 pasteres i uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les embarcacions procedeixen d'Algèria.
5: El temps.
1: Dani Ramírez.
10: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogó, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%. És molta xafogó. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresc a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogó, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes. El Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar a l'Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A Palma aquest diumenge s'ha celebrat la gala de cloenda de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Said, com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de 3Cat. Palma, Caterina Carmany.
11: Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, sobre les ferides de l'adolescència en les dones i amb participació de 3Cat, ha guanyat el Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena d'avui ha centrat bona part dels flaixos. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en Javier Bardem i Victoria Luengo, que protagonitzen la relació difícil entre un pare, director de cinema, i la seva filla, a qui decideix contractar com a actriu.
12: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
13: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil, i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
11: La categoria general ha estat per Lionel, que narra el viatge d'un pare i un fill que es converteix en una espiral de secrets.
1: Centenes de persones vingudes d'arreu de Catalunya i de la regió d'Occitània han commemorat el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a Catalunya en el marc de la 39a pujada al port de Salou. Ho ha seguit Alba Mor.
14: L'oficialitat de l'occità reconeix l'Estatut de Catalunya del 2006 i en la pujada al port de Salou d'enguany s'ha aprofitat per analitzar aquest reconeixement. Esther Lucea és presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català.
15: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és doncs, que serveixin bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs, sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs, que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
14: La trobada, que s'organitza cada primer diumenge del mes d'agost, es celebra al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. L'objectiu de tot plegat és reivindicar el Pirineu com a nexe d'unió entre els que hi habiten a banda i banda, en una jornada en què els participants comparteixen gastronomia i cultura.
1: Un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. És el tipus de càncer del sistema limfàtic més freqüent dels de creixement lent. Tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint presenta recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat dedicat a 3CatInfo, Patrícia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
16: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a estratificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
1: Les investigadores de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3CAT, han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. Els fàrmacs contra l'obesitat, com l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Així ho conclou un estudi europeu amb participació catalana publicat recentment a la revista The Lancet. Maria Guixà.
17: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CatInfo.
18: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
17: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
18: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, a el que serien, no?, els organismes que regulen polítiques de salut, no?, i els metges, que no passa el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
17: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta més d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
18: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i en aquest cas potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I en canvi, altra gent que no ho necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
17: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
1: I el concurs de gossos d'atura de Prades ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Ho ha seguit Eloi Tost.
19: La competició ha estat d'allò més ajustada i se l'ha acabat enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat, a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot ha explicat que no fa cap preparació especial pel concurs.
20: Ha intentat ensenyar els drets, esquerra, les ordres molt, molt precises, no? Jo en el dia a dia, els gossos, pues claro, el fet d'haver ensenyat dret, esquerra, avant, tot això ja te serveix pel treball del dia a dia. No fas cap treball específic pel concurs.
19: Durant tot el cap de setmana hi ha hagut activitats paral·leles, com talles de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
1: Esports. Amb en Marc Andrés.
21: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blaovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club es focalitza en renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però pot comportar una pujada de sou. Unes converses, això sí, amb Ferran, que encara no han començat. Ho faran al setembre, quan el davanter de Foios torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'entre uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre també s'espera una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que pel rendiment en aquesta pretemporada passa per sobre d'Héctor Fort, un Xavi Espart que es veu amb opcions de quedar-se al primer equip.
0: Jo vull pensar que sí, la veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així i perquè pugui passar.
21: Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Hansi Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja havia guanyat la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
2: No, I think every sprint is quite exciting because...
22: No, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
2: Nervous sometimes to still sprint.
21: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins a 14, als 14 segons, la diferència a la general amb la ciclista de Maurici Kim LeCourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha estat 19a a l'etapa i es troba a 13a posició a la general, a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest tour. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general.
5: Trescat Info.
21: Nova oportunitat de medalla per a Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. Aquest dilluns, a partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar 2 plates dissabte. Més tard, a 10:15, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb 3 catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. I el diumenge, que també ha deixat una 4ª posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat 4ª a la final del duel tècnic mixt fent parella amb Jordi Cáceres. Sentim a Lorenzo.
23: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
21: La parella ha acabat tot just darrere dels duets de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història a guanyar una prova del Mundial a les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
24: Els dos rivals importants que teníem aquest rally era un finlandès i un suec, pilots que se saben molt bé aquests trams i aquestes carreteres, i doncs poder guanyar aquí, que el primer cop que ho va fer un pilot que no era d'aquí va ser en Carlos Sainz, i doncs poder-ho fer una mica doncs, com ell és molt, molt important per nosaltres.
21: A la general del campionat, a falta d'una prova, que serà el Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
25: Els seus aficionats i simpatitzants i la gent creirà aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada... després de molt temps que no els veuen, i aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí, lògicament, hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens veiem una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
21: Com les edicions anteriors, aquest torneig històric tindrà 4 grups. El jugaran Sants Hospitalet i Reus Redis, Muntanyesa, Júpiter i Badalona, Martinenc, Horta i Sant Andreu i Vilanova, Prat i Europa.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns, un dia en què ens llevem amb 19 graus a Vic, 24 a Palafrugell i 28 graus a Vinebre. Tot i aquestes altes temperatures, la bona notícia del matí és que avui no tenim cap municipi a Catalunya en perill extrem d'incendis. Ni un. 71 municipis, és veritat que estan en perill molt alt, però no n'hi ha ni un en perill extrem per primera vegada des que vam començar l'estiu. Dit això, el que sí que continua actiu és l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que està en un terreny molt complicat i això dificulta la feina dels bombers. I, a més, ahir es va veure reactivat una altra vegada per un pirocúmul, ja sabeu, aquests núvols que es formen per la calor del mateix incendi i que en compliquen l'extinció. Per tant, el panorama d'incendis és notablement millor del que era fa, per exemple, un parell de setmanes, o encara més de fa tot just un mes, però, evidentment, s'insisteix que no es pot abaixar la guàrdia. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dilluns? Més calor?
1: Calor moderada. Bueno. Màximes que arribaran fins als 37-38, no esperem cap valor de 40 graus. Calor en farà i deixa fogó. De fet, n'està fent una nit de mal dormir tota la costa. No s'ha baixat aquests 26 o 27 graus. I també el temps ens porta una bona notícia, i és que cada tarda, en un lloc o altre del país, anirem repetint aquests ruixats, xàfecs, tempestes, que no seran generals, no afectaran a tot arreu, tot Catalunya, però sí que el Pirineu, el Prepirineu, l'interior, i avui, de fet, n'esperem. Tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya cap a l'Alt Pirineu, i també podrien arribar algunes tempestes, alguns xàfecs, cap a les comarques del Pla de Lleida i de les Terres de l'Ebre. A la resta sí que és veritat que no ha de ploure, es taparà, farà aquesta calor, xafogó, sobretot aquest ambient pesat a la façana litoral.
0: Gràcies, Gori, fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és el panorama que tindrem per les pròximes hores, que tindrem per aquest dilluns, amb aquesta xafogó que es nota, però el tema noticiós continua sent Ceuta.
2: هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية وإنما جاءت نتيجة تفاعل.
0: És el portaveu del Ministeri de l'Interior del Marroc en un comunicat a les últimes hores. Fins ara el seu govern no n'havia dit gran cosa de la crisi de Ceuta, però ara admet 11 persones mortes en el seu territori. 11. Quan des de Ceuta calculen que les persones que van morir intentant arribar a la ciutat podrien superar el centenar. El govern espanyol parla de més d'una setantena, però des de Ceuta diuen que podrien ser més de 100, si no 150. El govern marroquí també xifra en 40.000 el nombre de persones que van entrar a Ceuta, i això també està molt, molt per sota del que calcula l'executiu espanyol. De fet, segons el govern de Pedro Sánchez, si agafem les persones que ja han tornat al Marroc, arribem pràcticament a les 70.000.
3: No, I don't want to back to Marroc. I want to live here in Spain. Police, good people.
0: I aquests són alguns dels nois que continuen a Ceuta. No està clar quants són, si se sap que la immensa majoria van tornar, com diu com a mínim el govern espanyol, però els que continuen a Ceuta podrien ser centenars, i de fet hi ha alguns càlculs que diuen que fins i tot podrien superar el miler. L'exèrcit manté un dispositiu a Ceuta per facilitar el retorn d'aquestes persones, i hi ha ONGs que alerten que podria haver-hi expulsions il·legals, perquè recordem que els menors d'edat o les persones que sol·liciten asil, en teoria, no se les pot expulsar. Avui tornarem a Ceuta en directe per veure com està evolucionant aquesta situació, per veure com està anant aquesta crisi i aquesta gestió. El que sí que està meridianament clar és que la crisi continua esclatant en l'esfera política.
4: Ceuta és Espanya i no podem permetir que planes a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están en esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
0: La dimensió política. D'entrada, l'espanyola. Amb declaracions com aquesta, d'Isabel Díaz Ayuso, o també, evidentment, dels líders de Vox, com per exemple Santiago Abascal, però després també tenim la dimensió europea, que avui també seguirem de ben a prop aquí al matí de Catalunya Ràdio. Recordeu que hi ha hagut governs com l'italià que han recuperat els controls fronterers amb Espanya. Avui es reuneixen els ambaixadors dels països de la Unió, demà es reuneixen els ministres de l'Interior, després que hagin estat molts els governs que s'hagin desmarcat d'Espanya i que el propi Pedro Sánchez els hagi acusat d'egoistes. Avui, primera reunió, i demà reunió dels ministres de l'Interior. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta qüestió. Insisteixo que anirem directe a Ceuta per veure com està el panorama, i parlarem també amb el Pol Morillas, el director del CIDOB, per veure què diu aquesta crisi d'Europa i sobretot per veure les derivades, diguem-ne, geopolítiques que té aquesta crisi. A banda d'això, avui al matí de Catalunya Ràdio parlem de coure.
5: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals, és a dir, persones que d'una manera totalment aliena a la normativa munten plantes...
0: On... El coure ara costa 3 vegades més que fa una dècada als mercats internacionals. 3 vegades més, i s'ha disparat més encara en els últims temps. I això ha fet que, per exemple, només en els últims mesos a la xarxa ferroviària catalana s'hagin registrat 152 robatoris de cables de coure. Això en el primer semestre d'aquest any. 152 robatoris de coure al primer semestre a la xarxa de trens. És el doble que el mateix període de l'any passat. Avui ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara una notícia de la nit. Donald Trump deia que avui es reprenen les negociacions amb l'Iran i que és a punt d'arribar a un acord sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes enquestes, per cert, apunten que un terç dels nord-americans aproven la gestió del president, la qual cosa situa Donald Trump a mínims històrics. I una cosa important, sobretot si aquests dies heu d'agafar un avió. Demà comença una vaga, en teoria indefinida, dels treballadors de Ground Force. Ground Force és una empresa que fa això que en diuen serveis de terra a l'aeroport del Prat, que bàsicament vol dir transportar les maletes. Per tant, alerta si teniu un vol a partir de demà, perquè es poden veure afectats.
6: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. La plantilla no pot més.
0: És el que deien des de la CGT. Aquesta empresa, Ground Force, treballa per Air Europa, per Lufthansa o per Qatar Airways, entre d'altres. I d'esport, s'ha cancel·lat l'amistós que el Barça havia de disputar avui contra el Preston North End per baixes a l'equip anglès, i el Madrid ahir es va pronunciar finalment sobre aquest projecte de privatització de la FIFA que s'ha acabat deixant córrer. El club en això aplaudia la decisió de la UEFA de rebutjar la idea. Recordem que la UEFA fins i tot va amenaçar de boicotejar el Mundial. I també de les últimes hores... La cantant Ariana Grande ha anunciat que es retira de la vida pública quan acabi la seva gira, que ha de ser d'aquí un mes mal comptat. Un dels seus representants ho ha justificat dient que les seves aparicions han provocat, textualment, un escrutini públic interminable i continu, i que per això s'estima més retirar-se de la vida pública durant un temps. Aquesta decisió implica que ni tan sols apareixerà el musical Sunday in the Park with George.

L'obra és un clàssic de Sondheim que havia aixecat moltíssima expectació, bàsicament perquè Ariana Grande compartia cartell amb Jonathan Bailey, que era company seu a Wicked, a la pel·lícula Wicked. Aquest espectacle té l'estrena prevista per l'any que ve. Els productors de l'espectacle han confirmat que l'estrena de Sunday in the Park with George es manté sense, evidentment, Ariana Grande.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Set i nou minuts avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora, d'aquí una hora i mitja mal comptada. Milagros Pérez Oliva, Oriol Mar, Toni Bolaño i Marcos Lamelas. Però de moment...

0: Marta Vellana, Maria Fernández Noguera i Roser Parera, bon dia.
1: Bon dia.
0: Crisi a Ceuta.
1: El Marroc atribueix l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Així ho ha dit el govern de Rabat en un comunicat emès ahir diumenge a última hora, on també ha confirmat que ha recuperat 11 cadàvers al seu territori, tot i que la majoria de persones ja han retornat al Marroc. A Ceuta encara en queden moltes que viuen entre la incertesa i l'espera. Aquesta situació, però, ha provocat ja alguns incidents.
0: Anem en directe a Ceuta amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Cèlia Sarnades, bon dia.
2: Bon dia, doncs efectivament el gruix dels 40.000 migrants que ara el Marroc reconeix que van travessar la frontera i que són 50 o 60.000 segons les autoritats espanyoles van tornar de fet a casa al cap de 24 hores. El govern del Marroc, que no va reaccionar com dèieu fins ahir al vespre, atribueix aquest episodi migratori excepcional a la desinformació i les màfies. I efectivament tots els joves marroquins amb qui jo he parlat aquests dies confirmen que va ser a través de les xarxes com els va arribar el rumor que la frontera estava oberta. La qüestió és qui va llançar i difondre aquest rumor. Diverses veus d'ONGs i polítics demanen que s'investigui doncs com es va articular l'episodi d'entrada de migrants més important de la història de Ceuta. Molts d'ells han marxat, com deia, però en queden. En queden amagats en roques enmig del mar, entre els espigons, a cotxes abandonats i dins i fora d'una nau industrial al costat del Tarajal, de la frontera, habilitada per a menors com el Mohamed, que té només 14 anys.
3: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
2: La incertesa i les llargues hores d'espera en boscos i platges sense menjar i sense suport està començant a passar factura i a la platja del Trampolín, on s'amunteguen centenars de subsaharians mirant el mar, hi ha hagut incidents les últimes hores. Mitjans locals apunten que ja hi ha migrants que estan fugint cap a la península en embarcacions petites.
0: Gràcies, Cèlia. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Tornarem a Ceuta, evidentment, durant aquest matí i el matí de Catalunya Ràdio per parlar d'aquesta crisi, una crisi que també es tradueix en una setmana de reunions.
1: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria.
0: Més detalls des de Madrid. Alba Gil, bon dia.
4: Bon dia. La d'avui és la primera reunió del nivell Europa per la crisi a Ceuta. Els ambaixadors dels 27 tenen previst avaluar l'evolució de la crisi migratòria, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i buscar vies de coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites, recordem, arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat aquesta situació per carregar contra la política migratòria de Sánchez. El president espanyol els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es reprenen.
5: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix. El mandatari assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz.
1: Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
6: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també en última instància sobre la desnuclearització.
1: De moment, no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui.
0: Més petroli.
5: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, incrementarà la producció de petroli per 6è mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre.
0: Montse Mir.
7: La capacitat real d'exportació, però, està limitada pel tancament de l'estret d'Hormuz i el bloqueig al Mar Roig. El president de la patronal catalana d'estacions de servei, Albert Campabadal, ha dit a 3Cat Info que la decisió abaixarà els preus.
8: Si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
7: I Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha apuntat també aquesta tendència.
9: Si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa. No crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més.
7: En un any, el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12. A més, des d'aquest dissabte, el govern espanyol ha començat a retirar els ajuts als carburants. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fa aigües.
1: L'acord pel qual Hamas acceptava entregar les armes. Malgrat que Donald Trump va assegurar que Israel n'estava molt satisfet, l'exèrcit ha continuat atacant Gaza i ahir va fer almenys 18 morts. El govern israelià considera que hi ha parts de l'acord inacceptables.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
10: Des que Trump va anunciar divendres l'acord per al desarmament de Hamas, Israel no ha deixat d'atacar la Franja de Gaza. És la seva resposta més tangible al plantejament de la Junta de Pau i a les seves condicions. Els gazians, mentrestant, estan desesperats.
11: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
10: Fonts israelianes insisteixen que primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos israelians, però alhora avisen que hi ha elements problemàtics en l'acord, per exemple, que les armes no siguin destruïdes o que Israel no tingui llibertat d'acció sobre aquelles zones que quedarien sota control de les forces internacionals que se suposa que han d'estabilitzar la franja. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cap municipi.
12: Avui, per primera vegada en molts dies, Catalunya no té cap municipi en perill extrem d'incendi.
0: Carola Gil.
13: La millora de les condicions meteorològiques permet desactivar el nivell 4 i reobrir l'accés a quatre espais naturals: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i això, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Els agents rurals demanen evitar qualsevol activitat que pugui provocar foc. Pel que fa a Sanet, a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers treballen en l'extinció de l'incendi que crema des de divendres i que ja ha afectat més de 70 hectàrees, una trentena de les quals dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Ahir el foc es va reactivar per un altre pirocúmul. L'incendi afecta una zona d'alta muntanya de difícil accés i treballen sobretot mitjans aeris. Carola Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xoc d'helicòpters.
5: A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de fa 5 dies a l'oest d'Atenes.
1: L'accident va passar ahir a la tarda quan l'helicòpter va xocar amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint.
0: Més detalls, Marc Camps.
14: Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu. L'incendi més important és el que crema a l'oest d'Atenes i que s'ha acostat a una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i un centenar de cases han quedat calcinades. Els veïns es mostren preocupats.
15: Tinc 50 animals, es cremaran, com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions, l'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
14: A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir 3 bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès.
0: Ofegada.
12: Una dona de 74 anys va morir ahir mentre es banyava a la Cala del Maset, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà.
5: Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya d'estiu. També s'han registrat 9 morts en piscines i 5 més en aigües interiors.
1: En total són 30 les víctimes mortals relacionades amb el bany aquest estiu, una xifra que ja supera la de l'any passat per aquestes dates, quan el balanç era de 22 morts.
0: I complicada.
12: La mobilitat aèria aquesta setmana. Demà arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis de terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat.
0: Berta Torrades.
16: L'aturada començarà aquesta mitjanit i coincideix amb un dels períodes de més desplaçaments de les vacances d'estiu. De fet, només el cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona s'han programat 3.300 vols. Això són gairebé un 5% més que durant el mateix període de l'any passat. Esther García és membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force en declaracions a aquesta emissora.
17: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
16: Ground Force treballa per nombroses companyies aèries nacionals i internacionals que operen al Prat, com Air Europa o Lufthansa, entre d'altres. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Obres a Barcelona.
5: Atenció si heu de circular per la Ronda de Dalt, perquè avui comencen les obres que tallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
1: És una nova fase dels treballs de cobertura d'aquesta via que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost.
0: Anna Hernández.
18: Les obres donaran continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via, que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb zones verdes. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent des del 20 de juliol, segons l'Ajuntament, per optimitzar el ritme de feina durant l'agost. La circulació també es complicarà a partir d'avui i fins al 16 d'agost a la Rambla, on les obres de reurbanització
4: d'excavació ja encara en la recta final. Avui ja comencen els treballs de pavimentació que afectaran tant els conductors com els usuaris de la línia 59 de bus. Anna Hernández, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Prou accidents.
12: Unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses, la plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada dues setmanes.
0: Més detalls també, Bert Artigas Fontàs.
19: Veïns, alcaldes, ciclistes i una vintena de tractors van fer una marxa lenta per denunciar la manca d'inversions en unes carreteres estretes sense vorals que, segons la plataforma, contribueixen a una sinistralitat elevada. La protesta la van encapçalar la Dolors Cateura i la Carme Bonilla, familiars de dues víctimes mortals en aquestes vies.
20: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el varen matar el 10 de desembre un camionàs. El van portar.
21: Crec que per nosaltres no solucionaria res. Sí. Per altres.
20: Però per l'altra gent sí, és necessari que ho faci. Ja.
19: Davant dels 50 milions d'euros anunciats pel govern per un paquet de mesures a la xarxa viària, asseguren que estaran amatents i que només es creuran els compromisos quan vegin les màquines treballant sobre el terreny.
0: 7 i 20 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, disparat.
5: El preu del coure, que durant aquest 2026 no ha baixat dels màxims, ara costa 3 vegades més que fa una dècada als mercats internacionals. En els últims mesos s'han disparat els robatoris. Només a la xarxa ferroviària s'han registrat 152 robatoris de cable de coure en el primer semestre, el doble que en el mateix període de l'any passat.
1: El Gremi de Recuperació de Catalunya denuncia que hi ha xarxes il·legals de reciclatge d'aquesta matèria primera. Són declaracions de la directora del Gremi, Victòria Ferrer Maimó, al Matí de Catalunya Ràdio.
22: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals, és a dir, persones que d'una manera totalment aliena a la normativa munten plantes on recepcionen els materials i els paguen.
12: Des del Gremi de Recuperació denuncien que quan s'aconsegueix clausurar una d'aquestes plantes il·legals, ràpidament se n'obren d'altres. També expliquen que moltes vegades aquest material s'acaba venent a altres països.
0: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem d'això, d'aquest augment de robatoris de cable de coure que afecta i vol els usuaris de Rodalies, i parlarem de les causes de l'augment de preus amb en Xavier Brun, que és gestor del fons d'inversió especialitzat en matèries primes. Més coses, temporers.
5: A Lleida, avui es posa en marxa un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones sense sostre, que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita.
0: Estela Busoms.
23: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Per això, per primera vegada, s'obre el pavelló 4 perquè hi puguin pernoctar. També dutxar-se, sopar i esmorzar. Carlos Enjuanes és tinent d'Alcaldia d'Acció Social.
24: Són persones que arriben amb diferents situacions, per un objectiu concret que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
23: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels últims anys. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 22 minuts, investiga.
1: La Fiscalia Anticorrupció investiga suposades irregularitats en la concessió d'ajuts de la Generalitat a joves extutelats.
12: Ho fa després que l'Oficina Antifrau de Catalunya li advertís de falta de control en les empreses encarregades del seguiment d'aquestes prestacions. S'investiguen la concessió d'ajudes i la possible existència de places fantasma per a l'acollida de joves.
0: Menys burocràcia.
5: El programa Capgirem de la Generalitat redissenya 170 tràmits perquè tinguin menys entrebancs burocràtics. Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions.
0: Roger Santaló.
25: Les reformes s'han fet en camps com l'educació, amb una nova app a la borsa de docents per accelerar la cobertura de baixes, o en la sanitat, on 6.000 persones han estalviat d'anar a l'hospital per donar el consentiment per ser operats, perquè poden tenir el document i acceptar-lo a través de La Meva Salut. Sandra Galvé és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
26: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
25: La Generalitat preveu simplificar 40 tràmits més fins al 2028 amb aquest pla, que té un cost de més d'11 milions d'euros. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 23 minuts, gairebé 24, anem als esports. Pol Bax, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb el Barça, que fa les maletes.
2: El masculí de futbol blaugrana marxa d'Anglaterra unes hores abans del previst, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que el Barça havia de jugar contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo. Després d'aquest imprevist, els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que continua treballant en nous fitxatges i sortides a l'equip. Segons va explicar ahir el programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa per fitxar un davanter centre. El club vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. D'altra banda, el Barça busca ofertes per Marc Caçadó i Roni Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del primer equip del planter, volem dir Xavi Espart, que ara mateix tindria més opcions de fer-se un lloc a l'equip que Héctor Fort. Espart va parlar precisament ahir sobre el seu objectiu de quedar-se en dinàmica del primer equip.
3: El meu objectiu, òbviament, és estar aquí al primer equip i la veritat que sí, doncs intentaré pues, això, esforçar-me al màxim i a veure si amb les oportunitats que tinc les puc aprofitar. La veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, perquè pugui passar.
0: I el Tour femení arriba a França.
2: Avui la tarda tindrem la tercera etapa de la Volta Francesa femenina, la primera que entrarà a territori francès després que les dues primeres hagin estat a Suïssa. Avui, 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, amb un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. Ahir, de nou, protagonisme per la ciclista neerlandesa Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. Vives, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar l'esprint i va sumar la seva setena victòria d'etapa en un Tour, rècord històric a la ronda francesa femenina.
6: No, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
2: Vives amplia 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi seguirà lluint el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França, després d'arribar ahir 19a en aquesta etapa i és avui i és a 28 segons de Lorena Vives.
0: 4 minuts i arribarem a 7:45.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
8: Ui, quin fred que m'ha agafat.
9: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
8: Ja. I més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
28: 1727-01727, la sèrie, la 36.
7: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
29: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
29: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 7:45, com sempre, repassem algun dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
31: Toros! Olé!
32: Sí, digue'm,
33: Sí. Hola.
32: Hola.
33: Sí, estem parlant... És que no sé si estem parlant amb... És que no sé qui parlem. Estem... Busquem el senyor Morante de la Puebla.
32: Que soy yo, cojones.
33: Sí, el truquem en directe del matí de Catalunya Ràdio per saber com evoluciona la cornada que va rebre.
32: La verdad que me encuentro...
33: Escolti, esperi's un moment. És que ens costa molt d'entendre'l... Senyor Morante, ens costa molt d'entendre'l. No sé si l'hem enganxat que està menjant alguna cosa.
32: No. Lo que pasa es que estoy aquí en la cama boca abajo, claro, porque tengo la parte de atrás hecha un desastre.
33: Clar.
4: Escolta'm, està panxa terra, estirat, ens ha explicat, al llit, no?
32: No,
4: suposo que pel dolor.
32: No, estoy boca abajo para que no se me salga la comida por el culo.
33: Ya.
32: Pues es un tema de gravedad. Ahora todo lo que entra, pues sale tal cual. No hay ningún tipo de tope ni fondo. Tú sabes cuando eres chiquetete y jugaba con los tubos esos de cartón a meterle una pelotita
33: sí,
32: de ping-pong.
33: Sí.
32: ¿Sabes cuando jugaba con eso que lo metía por arriba y salía tal cual por abajo?
4: Sí,
33: ja,
32: pues ara mismo
33: menjar,
32: yo soy un tubo, ja, soy un, no soy
33: menjar.
32: Una persona, soy
33: per tant,
32: un tubo.
33: Per tant, vostè menja bocaterrosa ara mateix.
32: Molt bé.
33: Bocaterrosa.
4: Boca abajo.
32: No sé qué significa, ¿verdad?
33: Cap
32: per
33: baix.
4: Sí, boca abajo.
32: Porque así el alimento se queda en el estómago quieto, ¿sabes? Y
33: no
32: más
33: mal,
32: o menos
33: claro.
32: Va haciendo su proceso. Si estoy horizontal,
33: sí.
32: La comida se queda ahí. Luego, cuando quiero ir al baño para evacuar, pues me inclinan un poco la cama, así un poquillo, y sale sopa todo para abajo.
4: Sí, molt bé, queda clar, com els ocells, no? Que no tenen,
32: sí, bueno,
4: no tenen
32: cosa, esfínter. Ustedes son los de la ràdio, ¿no?
4: Sí, som de la ràdio, sí.
32: Ustedes son periodistas, ¿no?
4: Més o menys, alguns més que altres.
32: Sí. No, que me gustaría saber cómo está el otro, el Rocarrey, que hace también... Bueno, que también, pues... Tuvo la mala suerte de encontrarse con la mala suerte de...
4: Sí. La mateixa setmana que vostè, un altre torero, que es diu Roca Rey, va patir una altra cornada important.
0: Hem arribat així a 7:15.

0: en això una reunió important, reunió dels ambaixadors de la Unió Europea per preparar d'alguna manera una altra trobada, que serà calenta, demà entre els ministeris de l'Interior de la Unió, després que alguns governs, bàsicament l'italià, també el danès, per sort del d'italià, suspenguessin el tractat de Schengen i anunciessin controls fronterers amb Espanya davant d'aquesta arribada de persones a Ceuta. Pedro Sánchez ha qualificat alguns països d'egoista, ha demanat la protecció de Brussel·les i aquesta setmana serà un dels temes claus a la capital comunitària. Aquí, una bona notícia. Avui el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya. No hi ha ni un sol municipi en situació de perill extrem. Es desactiva, per tant, el nivell 4 del Pla Alfa i reobren els 4 espais naturals que encara es mantenien tancats. Tot i la millora, s'activa el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal en 71 municipis en 12 comarques. I una notícia important també, perquè la pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat. Recordem que aquesta empresa és l'encarregada dels serveis de terra, que bàsicament passa per carregar i descarregar maletes a diverses aerolínies, com Lufthansa o Air Europa, per exemple, i, per tant, això pot afectar els vols de demà, perquè aquesta vaga comença aquesta pròxima mitjanit, coincidint amb un dels períodes de més moviment. I en esports, Pau Dax.
1: El Barça torna aquesta tarda de la seva estada a Anglaterra unes hores abans del previst, després que l'amistós contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès, i la catalana Iris Tió pot guanyar avui una nova medalla a l'Europeu de Natació Artística de París a la final de solo lliure. Tercera etapa del Tour de França femení, aquesta tarda amb la neerlandesa Lorena Vives, líder després de guanyar les dues primeres etapes, i Paula Blasi amb el mallot blanc de millor jove.
0: Ara mateix són les 7:33, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, Gori Massip, bon dia.
2: Bon dia, doncs la setmana comença amb un temps una mica més inestable. De fet, s'anirà tapant a mesura que avanci aquest dilluns, arribaran núvols per ponent a mesura que s'aniran espessint, i esperem que a la tarda descarreguin xàfecs i algunes tempestes cap al Pirineu, Prepirineu, i també, com a novetat, podrien arribar cap al Pla de Lleida o l'interior de les Terres de l'Ebre. En aquests sectors tenim activats els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta, més núvols que no pas pluja, més clarianes cap a les comarques de Girona i una calor intensa, però no extrema. No arribarem als 40 graus, les màximes més altes ubicades entre els 37 i els 38 graus. Això sí, amb aquesta humitat, ambient xafogós a la façana litoral.
0: Gràcies, Gori. Més qüestions ara mateix. La mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què ens expliques? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs molta atenció a aquells usuaris de l'R2 Sud i regionals a Sud de Rodalies, perquè la circulació està interrompuda des de 6:45 del matí entre Cunit i Sant Vicenç de Calders. Això afecta totes dues direccions, perquè totes les dues vies estan afectades a causa de l'atropellament d'una persona. Renfe ens explica que està gestionant un servei alternatiu d'autobusos, però que aquests autobusos encara no estan funcionant. Per tant, aquelles persones que hagin de fer servir l'R2 Sud o els regionals Sud es trobaran que no hi ha circulació entre aquests dos punts, entre Cunit i Sant Vicenç de Calders.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres. Mariluz García, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs ja es nota que és agost, perquè més tranquil·les, però sí que hi ha algunes petites retencions a l'autovia A7 a Tarragona en direcció Barcelona, on hi ha alguna possible incidència, el d'Ubia 2 a Abrera direcció Barcelona també, i les rondes, la ronda del de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobriment de la ronda, i la ronda litoral entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz, fins ara.
4: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta amb el comptada de Milagros Pérez Oliva, Oriol Mar, Toni Bolaño i Marcos Lamelas. De moment fem un cop d'ull a la premsa. Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades del dia. Pau Bertrolí, Marc Presseguer, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: La gestió de la crisi migratòria de Ceuta continua present a totes les portades.
5: El Mundo diu que la llau de Ceuta ha obert una escletxa entre dos ministeris, Interior i Defensa.
6: En la seva editorial, el diari critica l'afany del govern espanyol per exculpar el Marroc i subratlla que els serveis d'intel·ligència espanyols, dependents de Defensa, no van avisar de la marea de migrants nedant els controls fronterers que depenen d'Interior.
5: I La Vanguardia també posa la lupa sobre el CNI. Carmen del Riego diu que un error tan clamorós de la intel·ligència d'un país requereix explicacions i assumir responsabilitats, perquè hi havia senyals que això podia passar.
6: L'Ara, de la seva banda, explica que la dreta espanyola ha trobat en la crisi de Ceuta un filó per endurir el discurs antiimmigració. Diu que Abascal i Ayuso han elevat el to i que parlen d'invasió i no de crisi migratòria.
5: I en el seu editorial es pregunta si al Marroc li interessa donar aquesta imatge al món, i diu que el món ha vist un país en crisi del qual els joves en fugen desesperats.
6: En aquesta línia s'expressa també el periòdico, que parla de tragèdia humana. Les pàgines interiors, Jesús Sánchez i Erika Torregrossa asseguren que cal revisar la llei i reforçar la resposta europea, però també insisteixen que protegir la frontera i garantir la dignitat humana són dues coses inseparables.
5: La marxa enrere del Pla Infantino tampoc s'escapa dels editorials. L'editorial del País parla d'una golejada de les federacions de la FIFA després de donar l'esquena a la idea de privatitzar el Mundial. Recorden que és una idea que no

0: només ha durat 4 dies, però que deixa la reputació del president molt tocada.
1: I un últim apunt, l'opinió del Punt Avui critica una doble vara de mesurar per protegir més les dades dels policies infiltrats que les dels docents. Ho fan després que l'Agència de Protecció hagi multat alguns mitjans per no preservar el dret a la intimitat al davant del de la informació.

0: Ara mateix passen 6 minuts de 7:45. Continuem al matí de Catalunya Ràdio repassant altres titulars que han trobat a la premsa, altres titulars que trobem als diaris del dia. En concret, anem a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
1: Bon dia.
0: I ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: De fet, a tothom, eh? Ben tornats a tots els de l'equip de matí de Catalunya Ràdio que avui tornen de vacances. Avui és un dia complicat, per tant, molts ànims i molt escalf. Nicolas Cage contra Netflix, Sílvia.
1: No és una pel·lícula, però ho podria acabar sent. El productor de la pel·lícula Fortitude, protagonitzada per Cage i que encara no s'ha estrenat, ha demandat a la plataforma per haver perdut un disc dur on hi havia una còpia sense encriptar d'aquest llargmetratge que explica l'operació per fer creure a Hitler que el desembarcament aliat seria al Pas de Calais i no a Normandia. Segons la demanda presentada per Simona Fran, poc després de lliurar la pel·lícula a la seu de Netflix, al juny, els van informar per correu electrònic del robatori, però no els hi han donat més explicacions. Per això els hi demana 105 milions de dòlars, ho explica el 324.
0: I cada vegada es fan menys topless a la platja.
1: No hi ha estadístiques que ho confirmin del tot, però la sensació generalitzada i diversos mitjans en parlen aquest estiu. La davallada de la pràctica s'atribueix a factors diversos. D'una banda, el fet que les mirades molestes i insistents de sempre ja no es queden en això, sinó que en alguns casos s'han convertit en gravacions, obtingudes de vegades amb mètodes més o menys sofisticats, com ara les ulleres de meta, que acaben a les xarxes o en altres destinacions encara més fosques. Una altra de les causes seria la pressió estètica de sempre i també una reacció social més negativa que abans, en forma de mirades reprovatòries d'altres banyistes. Ho trobem a El País.
0: I un portal polèmic, però amb cara i ulls.
1: És el d'una pastisseria, un d'aquests negocis pensats per atraure turistes que hi ha al carrer Consell de Cent i que està creant rebombori al barri. És de color groc, brillant i bunyegut, com un formatge de forats, i amb uns ulls rodons i enormes de color blanc a dalt i fa pensar més aviat en Bob Esponja. Encara no ha obert, però semblaria que no compleix la normativa de paisatge urbà de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, ja es veurà on acaba aquest formatge amb ulls, potser al fons del mar. Ho llegim a La Vanguardia.
0: 7:45, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha aquestes hores destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
2: L'arribada massiva de persones migrants a Ceuta continua sent tema en molts diaris. El diari Aixabàs fa ressò del comunicat del govern de Rabat. Diu que els fets en cap cas són espontanis, sinó que són el resultat d'una suma de diversos factors, entre els quals, com dèiem, les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. També reconeix 11 morts al seu territori, 10 ofegats, expliquen, i un altre que va caure per un penya-segat. També diuen que la fiscalia ha obert una investigació per aclarir els fets i exigir responsabilitats. Altres temes de la premsa internacional, la represa de les negociacions de Donald Trump amb l'Iran, tots els diaris en parlen, i el New York Times hi dedica diversos articles d'anàlisi on els experts es pregunten si realment aquesta vegada serà la definitiva o una jugada més de Trump. Per cert, que en el mateix diari també es fa ressò de les xifres de les enquestes de Donald Trump, expliquen que han tocat un nou mínim i que amb prou feines un terç dels nord-americans aproven la gestió del president dels Estats Units i que els situa, per tant, en un punt històric per a un president en el seu segon mandat. A Itàlia, al Corriere de la Sera i a la República, commoció per la mort d'una família de Brians al nord del país en l'accident d'avioneta que hi ha hagut aquest cap de setmana al Perú, on feia un vol, recordem, sobre les línies de Nazca. També tots dos diaris es fan ressò de la quarta onada de calor que arriba avui a tot el país, parlen de temperatura rècord i expliquen que 25 ciutats italianes estan en alerta vermella.
3: En economia, a l'Expansió, llegim que les empreses de l'IBEX 35 baten el rècord de compres internacionals des de la crisi financera. Firmes com Santander, Iberdrola o Acciona han acumulat més de 18.000 milions d'euros en adquisicions a l'estranger entre els mesos de gener i juliol. Aquesta xifra supera en un 51% la del mateix període de l'any passat. Al diari en destaquen algunes com la compra del banc britànic Webster per part del Santander o de l'elèctrica finlandesa Caruna per part d'Iberdrola. Mentrestant, el Cinco Días explica que el BBVA ha pagat la fiança als 16 acusats per els espionatges del comissari Villarejo. Un d'ells és l'expresident de l'entitat, Francisco González. El banc ha consignat més de 700.000 euros i n'ha avalat més de 400.000 per superar el milió d'euros de la fiança. El BBVA és l'única empresa de l'IBEX 35 que anirà a judici pel cas de l'excomissari. I també a l'Expansió alerten de la falta de mà d'obra en sectors claus de l'economia espanyola. Posen d'exemple la construcció, segons el diari fan falta uns 700.000 treballadors. També expliquen que aquesta manca de personal qualificat frena el creixement de sectors com la indústria, l'hostaleria i l'agricultura. Les patronals insisteixen que cal més eficàcia per inserir els aturats al mercat laboral.
4: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Passem ara a la premsa esportiva amb el Pau Dax. Pau, bon dia.
5: Bon dia.

0: El Barça torna d'Anglaterra abans del previst perquè el Preston North End s'ha quedat sense prou jugadors per enfrontar-se als blaugranes, un equip anglès que sembla que tingui la mateixa mala sort amb els seus futbolistes que Amazoni, l'alter ego artístic de Jaume Pla, amb les plantes. I si el porter Marc-André Ter Stegen pretén que algú li regui les plantes mentre juga una temporada cedida a l'Ajax i el Barça li paga el 90% del sou, sembla que trobarà pocs voluntaris entre els jugadors del Barça. Llegim a l'Ara, en un article d'opinió de Gemma Herrero, que Hansi Flick no volia veure el porter alemany ni en pintura perquè el considera un greu problema per la convivència al grup. Herrero fa un càsting per la capitania del primer equip masculí blaugrana i fa la següent reflexió. Per què un club que presumeix amb raó de la Masia no té com a capità un jugador format a casa? Anem al periòdic, on llegim el titular l'Arsenal colla Vinícius i el Madrid es nega a pagar-li la prima. Fermín de la Calle informa que Miquel Arteta ha fet saber als agents del brasiler que el considera una prioritat pel seu equip, mentre el jugador pretén cobrar del Madrid una prima per renovar, com la que reben els jugadors acabats de fitxar. I al punt avui ens parlen, malauradament, de la mort de Fatem Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí de només 20 anys, que va morir ofegada mentre intentava arribar nedant a Ceuta. Mentre que alguns no tenen miraments i deshumanitzen les víctimes que intenten creuar la frontera, el seu club, el Magreb Atlético Tetuán, ha lamentat que molts joves hagin de pagar un preu molt alt per intentar canviar la seva vida.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
2: Un parell de minuts i arribarem a 7:45. Continuem repassant la premsa. Ara la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés.
3: Doncs avui, en mig país de vacances, enviem una salutació als nostres oients de les illes, i és que els famosos tornen a envair les seves platges i hotels. L'última, Priscilla Presley, que ha sigut la convidada estrella d'una superfesta. Entre copes i rialles, la dona d'Elvis ha confessat que l'última vegada que va visitar Mallorca va ser als anys 60 i que no la recordava com és ara. Qui també l'està redescobrint aquests dies són Cristiano Ronaldo i Georgina. La parella ha compartit fotos amb el seu fill a la platja i ell, com a bon senyor en plena crisi dels 40, s'ha marcat una partida de pàdel a un polígon de Palma. Sí, a mans dels famosos. Comparar el glamour de Priscilla amb el pa del poligoner de Ronaldo pot ser delicte, i això que he tret de l'equació els Casiraghi, que fan dies que són per Eivissa, o l'actor Pedro Pascal o Jennifer Aniston. Però és el que passa amb la massificació, encara que sigui VIP. Al final, hi ha qui no es reconeix ni on viu ni on està de vacances.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
6: No ho comparteixo.
5: El que he dit?
6: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
5: I l'albocata 0,99 la peça. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai. Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci. Que no és mai bon senyal. Esdevenir un viatge a la mort. És un malson, és com ara ser enterrat viu. Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
8: Catalunya Ràdio.
4: Som 3Cat.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Tres quarts de vuit, Marta Viana. Ben tornada, tu també, eh?
9: Ah, gràcies, gràcies. Com et diria el mateix, però no.
2: No, com ho portes?
9: Bé.
2: Sí, eh?
9: No, a veure, sí. Les 5 del matí al costat, però després ja està, ja ho tenim.
2: Vinga, qui fa anys avui, Marta?
9: A veure, anem forts. Avui, per si no acabem d'estar del tot desperts, vinga. Escolteu això. James Hetfield, vocalista, guitarrista i fundador de Metallica, fa 63 anys, un altre man del rock dur, en aquest cas Iñaki Antón.
2: Sí.
9: Guitarrista d'Extremoduro, en fa en aquest cas 62. Un altre, John Landy, celebra 76 anys, el seu nom potser no et sona, o tu sí, perquè t'encanta la música, ja saps. Moltíssim, és director d'algun dels videoclips més emblemàtics de Michael Jackson, amb Thriller o Black or White, i també fa anys un dels jugadors de futbol americà més famosos, Tom Brady, que en fa 49. Si passem al món de la interpretació, avui fa festa Martin Sheen, conegut pel seu paper de capità, Willard Apocalypse Now, el britànic Stephen Graham dèiem, que heu pogut veure a Adolescents i a Peaky Blinders, que en fa 53. L'aristocràcia també bufa espelmes. El 3 d'agost, Charlotte Casiraghi, filla de Carolina de Mónaco, canvia de dècada i en fa 40.
2: Xopa, que fa els aniversaris pel Santoral.
9: Doncs avui has de felicitar totes les Lídies que coneguis, però també els Gustaus, els Conrats, les Cires, amb C i no més C, i els Eusebis.
2: Gràcies, Marta.
9: Fins ara.
2: I aquest estiu, com cada dia a aquesta hora, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
10: Soc el Jordi Vilà, de la llibreria La Històrica de Calonja, i us recomano un llibre de l'autora albanesa Lea Ipiu, professora de la London School of Economics, que volia escriure un llibre per explicar el concepte de llibertat, i finalment va decidir fer-ho des del relat autobiogràfic, explicant la seva experiència entre els 11 i els 16 anys, els últims temps del règim comunista albanès, el seu esfondrament i l'arribada bastant desastrosa del capitalisme, però sobretot la descoberta de qui era en realitat la seva família. Ja descobreix que els seus pares de comunistes no tenen res, i encara menys els seus avis, que venien de l'alta aristocràcia otomana. Aquest llibre el recomano a tots els que vulgueu descobrir Albània.
2: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie La vida en la sombra.
11: Producció britànica que se centra en un jove que no ha trepitjat mai la presó, contràriament al seu pare, el seu germà i el seu oncle. Ell ha optat per estudiar filosofia. Quan comença a impartir classes en un centre penitenciari, la nova feina li fa reviure un passat que creia que tenia superat. Una sèrie firmada per Dennis Kelly, creador d'altres joies com Utopia. Diàlegs profunds i ritme pausat en 6 capítols que trobareu a Movistar Plus.
2: Ara mateix passen 3 minuts a 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
8: Els sons del matí.
12: L'Ahmed del Sudan va marxar del seu país en guerra fa 3 anys. El Mohamed del Txad va fugir en fa 5.
13: So do we have chance?
14: Tenim alguna oportunitat? No sé què ens faran, però espero que ens donin una oportunitat.
15: We are all from Africa.
16: Aquí som tots d'Àfrica. Ja veus la multitud que hi ha.
17: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
18: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals.
19: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents. A mi no m'agradaria, dintre de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Vida.
9: Durada de l'existència d'un ésser viu i també manera de viure en relació amb les condicions. Els milers de joves que són a Ceuta tenen tota la vida al davant, però han estat capaços de jugar-se-la per intentar tenir una millor vida a Europa. Alguns, però, l'han perdut a la frontera.
2: Pirocúmul.
9: Gran núvol de cendres i fum que es forma a causa de la calor extrema d'un incendi forestal o d'un volcà. Ahir, un pirocúmul va reactivar el foc de Sanet a l'Alta Ribagorça. A principis de juliol, l'incendi de les Gavarres també es va generar un pirocúmul que es va enfilar 5 quilòmetres. I l'any passat, en l'incendi de les Segarres, va originar un pirocúmul més gran, va ser el més gran de Catalunya, amb una alçada de 14 quilòmetres.
2: Saviesa.
9: Coneixença justa de les coses o capteniment assenyat en la vida quotidiana, en els afers. Sí, rectificar és de savis. Rosalia ha demostrat tenir-ne de saviesa. Aquest cap de setmana va admetre en un concert a l'Argentina que havia estat una tremenda cagada haver compartit a les xarxes una publicació que feia mofa de la derrota argentina al Mundial. I al març també va publicar un vídeo de disculpa després d'haver minimitzat els casos de maltractament de Pablo Picasso a les seves parelles.
2: Passem ara mateix a les xifres. Amb la Sílvia Creus, 3,3 milions d'euros.
20: És el que demana l'empresari Alberto González Amador pels dos habitatges que ha compartit amb la seva parella, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al luxós districte de Chamberí, de la capital de l'Estat. Els anuncis s'han publicat a dos portals immobiliaris i s'ha descobert perquè les imatges s'han triat amb tan poca traça que contenen elements que identifiquen els seus dos il·lustres habitants.
2: 119.
20: Són els anys que diu que té José Flores, nascut segons el registre local a Costa Rica l'11 de juliol de 1907 i que podria ser la persona més vella del món, quan ho verifiqui el grup de recerca de gerontologia, una organització que registra i investiga els supercentenaris. Actualment, la persona viva certificada de més edat és Ethel Ketterham, una dona anglesa que el 21 d'agost farà 117 anys. I el rècord el té la francesa Jeanne Calament, que va morir l'any 1997 amb 122 anys i 164 dies.
2: I aquesta xifra és molt bona. 46.750 71.
20: Són les firmes que ha recollit ja a la plataforma Change.org verificades i actualitzades. A les 7:45 d'aquest matí, la Rosita Rochina és una dona de 94 anys que fa gairebé 4 mesos que està ingressada en un hospital català. Demana que veure la tele a l'habitació sigui gratis a tots els hospitals, ja que fa molta companyia i ja hi ha qui no es pot permetre pagar 25 euros a la setmana, que és el que val al seu centre. A més, diu, moltes persones grans no tenen accés o prou habilitats per sortir-se'n amb tauletes i dispositius.
2: I ens falten les tres imatges del dia amb el Carlos Sant Andrés. A la primera hi veiem tres nois jugant a futbol a la platja de Ceuta. Al fons, un grup de quatre persones està estirat a la sorra, mirant l'horitzó i xerrant.
3: Són els joves subsaharians que no volen tornar al Marroc. Tot i que la majoria de persones que van travessar la frontera dijous i divendres ja han deixat Ceuta, decenes de persones es neguen a tornar per evitar el context de conflicte en el qual es troben els seus territoris. Davant d'aquesta situació, l'executiu de la ciutat iniciarà avui noves campanyes de retorn.
2: I més imatges. La segona, un gran veler de 100 metres d'eslora. És de nit, el cel està ple de focs d'artifici i a port desenes de persones miren l'espectacle. Al vaixell hi veiem banderes de Dinamarca i dels Països Baixos.
3: És la festa de clausura de l'edició d'enguany de la Tall Ship Race, una competició europea amb més de 70 anys d'història. La cursa dura dues setmanes i compta amb la participació de més de 40 vaixells de gran envergadura. L'edició d'aquest any s'ha celebrat en aigües daneses, holandeses, belgues i Noruega, però l'any vinent la competició passarà per la Corunya.
2: La tercera imatge del dia ens arriba des de Cuba. I podem veure tres homes empenyent un taxi de color verd dels anys 50 per un carrer de l'Havana. Des de la vorera, la gent no hi presta atenció i continua amb la seva rutina diària.
3: És una de les moltes conseqüències del cercle energètic que l'administració Trump ha imposat a l'illa i que ha provocat la sortida de moltes empreses dedicades al turisme i la mineria. Com a conseqüència d'aquesta crisi, des de l'Havana ja han anunciat mesures per revertir la situació. Es preveu eliminar ministeris, suprimir milers de funcionaris i flexibilitzar la inversió privada. Els canvis semblen que no són suficients per Washington.
15: Estàs cansat de dormir malament? Han arribat les rebaixes d'estiu a Colchón Direct. Visita qualsevol de les nostres 10 botigues de Catalunya i emporta't el teu matalàs Picolín amb fins a un 60% de descompte. Inverteix en la teva salut i torna a descansar com et mereixes.
21: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
22: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
21: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
23: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
24: Aquest estiu, crims.
23: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
24: A Catalunya Ràdio.
25: Cobria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
24: Posem llum a la foscor.
26: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
24: Què va passar? Qui ho va fer?
27: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
28: Ho sabem.
24: I per què?
29: No ser perquè cogí el martillo i el pegue.
24: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
30: Comencem.
31: Catalunya Ràdio.
32: Som 3CAT.
33: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: 5 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. El nombre de morts reconeguts oficialment per la tragèdia de Ceuta supera ja els 80 després que el Marroc hagi fet el seu primer balanç i que parli d'11 morts.
34: Rabat atribueix l'entrada massiva de migrants, 40.000 a les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre una sentència del Tribunal Suprem.
2: Aquesta nit, Donald Trump ha anunciat una represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix. De fet, assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran per reobrir l'estret d'Hormuz.
17: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també en última instància sobre la desnuclearització.
9: Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses.
2: Avui el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya. De fet, no hi haurà ni un sol municipi en situació de perill extrem.
34: Es desactiva el nivell 4 del Pla Alfa i reobren els 4 espais naturals que encara es mantenen tancats.
2: I la pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat.
9: És l'encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a les vacances d'estiu.
2: I mentrestant, notícia que us explica avui al matí de Catalunya Ràdio, el preu del coure, que durant aquest 2026 no ha baixat dels preus màxims.
34: I en els últims mesos s'han disparat els robatoris. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya, la directora Victòria Ferrer Maimó denuncia.
18: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals. És a dir, persones que d'una manera totalment aliena a la normativa munten plantes on recepcionen els materials i els paguen.
2: I d'altra banda, el govern redissenya 170 tràmits en àmbits com l'educació o la sanitat perquè tinguin menys entrebancs burocràtics.
0: Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Sandra Galvez, anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
1: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
4: Bon dia, doncs el temps d'aquest dilluns ens porta més inestabilitat, núvols en augment, que aniran arribant per les comarques de Ponent, s'aniran espessint i de fet ens espera una tarda de més núvols que no pas sol, clarianes potser cap a les comarques de Girona, però la notícia seran els ruixats, xàfecs i tempestes que cauran cap al Pirineu, Prepirineu i com a novetat des de l'Aragó podrien arribar també cap al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. En tots aquests sectors estan activats els avisos d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Després d'una matinada xafogosa, tòrrida, no s'ha baixat dels 26-27 a la costa central i costa daurada, la calor diurna serà intensa però no extrema, màximes entre els 32 i 37 o 38 graus, no arribarem als 40, però sí que la xafogor continuarà sent molt marcada a la façana litoral.
2: Repassem ara mateix com tenim el trànsit. Mariluz García, què ens expliques? Bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs amb algunes aturades puntuals, la P7 a l'Ampolla en direcció Castelló, l'autovia 2 Abrera direcció Barcelona, la C58 de Montcada al Nus de Trinitat d'entrada a la capital catalana i les rondes, ronda a dalt de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per les obres, també de Roquetes a la Vall d'Hebron direcció Llobregat i la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta a sentit Llobregat i a Montjuïc en sentit Besòs.
2: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Maria Fernández Noguera.
0: Doncs a l'R2 Sud i a Regional Sud la circulació està interrompuda en totes dues vies, en tots dos sentits, des de 6:45 del matí entre Cunit i Sant Vicenç de Calders a causa de l'atropellament d'una persona. Renfe ens explica que està gestionant un servei alternatiu per carretera, però de moment encara no funcionen aquests autobusos. Així que molta atenció si heu d'agafar l'R2 Sud o els regionats del Sud, que són l'R13, R14, R15, R16 i R17. De moment Renfe no ens diu que hi hagi alguna previsió sobre quan es podrà reprendre la circulació.
2: Cada dia per arribar a les 8, dediquem una cançó a qui vulgueu. Heu de fer una nota de veu al 636-360609, com ha fet en Joel.
6: Bon dia, sóc en Joel i li vull dedicar aquesta cançó a la Sara, la d'en Bad Bunny, la de Por la mañana café, por la tarde ron, perquè l'estimo molt i perquè sí. Por la mañana...

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dilluns 3 d'agost de 2026. La Ciutadella Ibèrica de Calafell tanca amb èxit una nova edició del Festival Terra Ibèrica, que ha omplert el jaciment d'activitats i recreacions històriques. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. El Nintendo Switch 2 Tour arriba avui al port de Segur de Calafell per celebrar el 40è aniversari de Mario. Calafell Ràdio busca nous col·laboradors i col·laboradores i propostes de programes per a la temporada 2026-2027. Dos domicilis de Calafell entre els escorcollats en una operació contra una xarxa internacional dedicada al cultiu de marihuana. Una dona resulta ferida greu després de precipitar-se des d'un pont de l'AP7 al Vendrell. I el titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: El dijous passat vam assistir a l'últim dia de classe al port de Segur de Calafell. Durant tot el mes de juliol, la gent gran del municipi ha pogut fer exercici físic a l'aire lliure. Molts dels assistents formen part del Posa i Oli, un programa que combina activitat física i dinamització cultural per fomentar el benestar i millorar la salut de la gent gran de Calafell. Avui escoltem la valoració global d'aquesta temporada i d'aquestes activitats en concret.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com comentàvem als titulars, la Ciutadella Ibèrica de Calafell ha viscut aquest cap de setmana una nova edició del Festival Terra Ibèrica, que ha tornat a convertir el jaciment en un dels principals punts de referència de la recreació històrica a Catalunya. El certamen ha tancat amb una bona participació de públic després de 4 dies d'activitats dedicades a apropar la cultura íbera d'una manera divulgativa, immersiva i pensada per a tota la família. Després dels primers actes celebrats a finals de juliol, el festival ha concentrat les seves activitats principals durant aquest dissabte i diumenge, amb una programació que ha combinat arqueologia experimental, recreacions històriques, tallers familiars i visites guiades. Grups de recreació d'arreu del territori espanyol s'han desplaçat al municipi per a contribuir amb el festival, com és el cas del recreador del grup Hacina Promajos, provinents de Madrid, David Pérez i Irene Guadalupe.
3: Como grupo nosotros normalmente solemos participar en festivales o en yacimientos o en eventos que se organizan alrededor de algún lugar de patrimonio histórico para hacer divulgación de historia pública. Entonces, por ejemplo, pues hemos participado este año en Alcalá de Henares, en Complutum Renacida, en Ampurias durante el Triunvirat o también en la Astarraco Viva durante este último evento que es el último año de Magí Serillol, por ejemplo. Y luego pues también venimos aquí a Calafell aportando pues según la temática del evento.
4: Nuestro papel ahora en la visita guiada es el de comerciantes griegos. Al final, como ha comentado mi compañero, los griegos estaban en contacto con estas poblaciones íberas, sobre todo por la parte del comercio.
5: Bueno, yo no lo conocía porque sí que es verdad que para mí sí es el primer año. Yo llevo 2 añitos en la asociación y bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención el cómo está reconstruido, porque es verdad, a mí me gusta mucho el mundo ibérico de forma personal y el que esté reconstruido, que además se ve perfectamente dónde están las fases originales y dónde está la parte de reconstrucción, te hace darte mucha cuenta de cómo era la forma de vida en esa época.
0: Un dels moments més destacats del festival ha estat la recreació històrica nocturna, una activitat divulgativa que ha transportat els assistents al passat i ha permès conèixer de prop diferents aspectes de la vida quotidiana i la cultura d'aquesta civilització. Però no ha estat l'única activitat, se n'han ofert moltes. Arnau Pou, president d'Iber Calafell, n'ha fet una valoració de la jornada.
6: Doncs la veritat és que està anant meravellosament bé. Vam quedar sorpresos perquè de seguida es van omplir totes les places. Són 2 nits en les que fem recreacions i tenim 6 grups habilitats perquè s'omplin. Altres edicions, els divendres sempre una mica més fluixet, costava una mica més d'omplir, però és que en aquesta edició doncs de seguida s'ha omplert tot i la gent va sortir molt satisfeta d'aquesta nit, que bé, doncs també ho tenim tot esgotat des de fa dies, i durant les diferents activitats que s'han fet a la tarda doncs, hi ha hagut moltíssima gent. Som un equip, el d'Iber Calafell i el que treballa amb l'Ajuntament, per part de l'Ajuntament, que és que portem molts anys de rodatge i, per tant, doncs, encara que ens suposi molta feina i un desgast personal, perquè, òbviament, tantes activitats ens suposa un esforç, estem molt contents i veiem que la gent, any rere any, doncs, respon. Potser un dels secrets de que això segueixi funcionant és que cada any mirem de canviar la temàtica i que les visites siguin diferents i des d'una perspectiva diferent. D'aquesta manera, una persona que ja ha vingut en altres edicions, doncs, té aquest incentiu per tornar un any més aquí a la Ciutadella.
0: Georgina Castells, tècnica auxiliar de dinamització patrimonial, també n'ha volgut fer una valoració i ha destacat sobretot l'emplaçament de la Ciutadella Ibèrica.
7: Va anar molt bé. De fet, fa dies que estaven plens. Només podem posar 150 persones, és el màxim que ens hem marcat nosaltres per un tema d'organització, perquè si no, no seria viable poder fer les visites amb certa qualitat. I avui també ja ho tenim tot ple des de fa dies. De fet, la gent continua trucant ara mateix, demanant a veure si hi ha places per d'aquí una hora. És una cosa que ens fa molta il·lusió, perquè els últims anys, des del Covid, havia sigut complicat i llavors no sempre acabàvem d'omplir tots els grups. Però ara ja fa més d'una setmana que estem plens i això ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió. És que moltes vegades no som conscients del que tenim aquí a Calafell. Tenim la Ciutadella, és un jaciment únic a tot Espanya, perquè és un jaciment que està reconstruït, que per tant és molt fàcil d'entendre com vivien els ibers fa més de 2.000 anys, perquè pots entrar a les cases, pots veure els seus mobles, pots veure el seu vestuari, i si això hi sumes, que ara el Terra Ibèrica, de nit, s'il·lumina amb torxes, i és màgic, i a sobre passeges pels espais i et trobes ibers, et trobes romans, et trobes grecs. La màgia és absoluta. Vull dir que nosaltres estem molt, molt contents perquè són uns dies que són molt, porten molta feina, però són molt especials.
0: Amb aquesta nova convocatòria, Terra Ibèrica ha tornat a demostrar que la divulgació del patrimoni pot anar de la mà de l'oci i de les activitats familiars. Durant tot el cap de setmana, centenars de persones han passat per la Ciutadella Ibèrica de Calafell per descobrir d'una manera participativa com era la vida dels ibers fa més de 2.000 anys. Lluïsa Alastra, regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, ha agraït la col·laboració de múltiples agents que ha fet possible aquesta nova edició del festival.
8: Per l'Ajuntament de Calafell, el que és aquesta activitat, aquest festival, el que tenim és que, com aquell qui diu, s'hi treballa d'un any per l'altre. O sigui, nosaltres, jo el dijous estava donant instruccions de dir per la propera edició, o sigui que es fa moltíssima previsió, hi ha moltíssima gent darrere implicada treballant, no només el que és des de l'Ajuntament, sinó diferents entitats, que n'hi ha que són de municipi, n'hi ha que són de fora, i tot això fa que sigui també aquest èxit, no? Perquè ho viuen molt des de dintre i això llavors es trasllada. Ja de la manera d'explicar les coses. Com que ho vius, ho notes, la percepció per l'usuari és totalment diferent. No és un actor que vingui a fer-te un paper, sinó que acabes tu entrant a dintre de la història, no? La veritat és que és molt xulo i ja et dic, de cara per l'any que ve ja s'està treballant i com s'adelantava, que volem ampliar grups, que volem fer moltes més activitats.
0: Ens quedem amb aquest cuquet i caldrà esperar un any a les noves propostes del festival. Una activitat que consolida així com una de les cites culturals més destacades de l'estiu al municipi, reforçant el paper de la Ciutadella Ibèrica com un dels principals espais de divulgació històrica i arqueològica de Catalunya.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: I el Nintendo Switch 2 Tour arriba avui al Port de Segur de Calafell per celebrar el 40è aniversari de Mario. El Port de Segur de Calafell acull des d'avui dilluns i fins dimecres, els dies 3, 4 i 5 d'agost, el Nintendo Switch 2 Tour, una gran experiència gratuïta dedicada als videojocs i pensada per a tota la família. L'activitat es podrà visitar cada dia entre les 6 de la tarda i la mitjanit, convertint el Port de Segur de Calafell en un dels principals punts d'oci d'aquest inici d'agost. La iniciativa arriba coincidint amb el 40è aniversari de Super Mario, el personatge més emblemàtic de Nintendo, i forma part d'una gira que aquest estiu recorrerà 13 localitats de tot l'estat. Calafell és una de les dues úniques poblacions catalanes que formen part del recorregut, juntament amb Cambrils, i serà a més una de les primeres parades de tota la gira. Durant aquests 3 dies, els visitants podran provar de manera totalment gratuïta més de 15 videojocs diferents en un recinte amb 74 punts de jocs. L'objectiu és que els més petits i grans comparteixin una estona d'oci durant les vacances i descobreixin les novetats de la consola Nintendo Switch 2. Entre els títols disponibles hi haurà alguns dels més esperats, com el Mario Kart World, el Mario Tennis Fever, Super Mario Bros., Wonder, Super Mario Party Jamboree, Super Mario Galaxy Plus, Super Mario Galaxy 2 i Yoshi and the Mysterious Book. A més, els visitants de Calafell seran els primers de tot l'estat a poder provar les Platon Riders, la nova entrega de la popular saga de Nintendo estrenada recentment. L'espai està pensat perquè hi pugui participar qualsevol persona, tant si és aficionada als videojocs com si mai no ha jugat. Molts dels títols disposen de modes cooperatius, controls senzills i opcions adaptades perquè tota la família pugui gaudir de l'experiència. També hi haurà un fotocall especial del 40è aniversari de Mario, on els assistents es podran fer una fotografia de record. Per tant, des d'avui i fins dimecres, de les 6 de la tarda a les 12 de la nit, el Port de Segur de Calafell es converteix en el punt de trobada dels amants dels videojocs amb una activitat gratuïta que combina entreteniment, tecnologia i un dels personatges més icònics de la història dels videojocs, en Super Mario.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I em permetran que hi hagi una notícia de la casa i per la casa. Calafell Ràdio busca nous col·laboradors i col·laboradores i propostes de programes per a la temporada 2026-2027. Calafell Ràdio ja prepara nova temporada que començarà aquest mes de setembre i fa una crida a la ciutadania perquè s'animi a formar part de la programació de l'emissora municipal. L'objectiu és incorporar noves veus i nous projectes que ajudin a enriquir la graella de la temporada 2026-2027. L'emissora busca persones amb ganes de comunicar i de compartir els seus coneixements o aficions a través de la ràdio. Les propostes poden ser de qualsevol temàtica: música, cinema, cultura, esport, història, salut, tecnologia, medi ambient o qualsevol altre àmbit que pugui ser d'interès per als oients. Des de Calafell Ràdio recordem que no és imprescindible tenir experiència davant d'un micròfon. El més important és tenir il·lusió, ganes de participar i aportar idees. Tot i això, si els aspirants ja tenen experiència en el món de la comunicació o coneixen el funcionament del mitjà radiofònic, també serà un aspecte que es valorarà positivament. Les persones interessades poden enviar la seva proposta a través del correu electrònic calafellradio@calafell.cat, indicant a l'assumpte col·laboració ràdio. Les col·laboracions són de caràcter voluntari i no remunerades. Amb aquesta iniciativa, Calafell Ràdio vol continuar apostant per una programació de proximitat oberta a la participació ciutadana i amb espai per a noves idees que ajudin a donar veu al municipi. Si sempre heu tingut curiositat per fer ràdio o teniu algun projecte que us agradaria compartir, aquesta pot ser una oportunitat per formar part de l'emissora municipal de la propera temporada.
2: Calafell Ràdio, l'informatiu. L'Anna de successos.
0: I ara anem amb una notícia d'àmbit més seriós, perquè dos domicilis de Calafell, entre els escorcollats en una operació contra la xarxa internacional dedicada al cultiu de marihuana. Calafell ha estat un dels municipis protagonistes d'una important operació policial contra el narcotràfic. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal transnacional dedicada al cultiu intensiu de marihuana que actuava principalment a les demarcacions de Tarragona i Barcelona. Entre els immobles escorcollats hi havia dos domicilis situats al municipi de Calafell, que segons la investigació eren utilitzats pels principals responsables de la xarxa per gestionar l'activitat i els beneficis obtinguts. L'operació ha culminat amb un total de 8 persones detingudes i dues més investigades. A més, els agents han desmantellat dues plantacions interiors de marihuana i han intervingut més de 2.000 plantes de cannabis, diners en efectiu, armes de foc, documentació falsa i nombrosos equips destinats al cultiu intensiu d'aquesta droga. La investigació s'ha desenvolupat durant diversos mesos i ha permès reconstruir tota l'estructura de l'organització. Segons la Guàrdia Civil, es tractava d'una xarxa perfectament organitzada amb funcions molt definides. Hi havia persones encarregades de dirigir l'activitat, altres responsables del manteniment de les plantacions i també testaferros que servien per ocultar la titularitat de vehicles i habitatges. Els investigadors van localitzar plantacions de marihuana en diversos municipis. concretament a Reus, Riudoms, el Catllar i Vilafranca del Penedès. En canvi, els habitatges de Calafell, Vilaseca i Cubelles no s'utilitzaven per cultivar droga, sinó com a centres de gestió des d'on els responsables coordinaven l'activitat de l'organització. Segons la investigació, els membres de la xarxa es desplaçaven constantment entre les diferents plantacions per controlar l'estat dels cultius i subministrar-hi el material necessari. Per passar desapercebuts, utilitzaven nombrosos vehicles, molts dels quals estaven llogats o figuraven a nom de terceres persones. La plantació estava completament equipada amb tecnologia especialitzada per mantenir la producció durant tot l'any. Disposaven de sistemes d'il·luminació LED, climatització, ventilació, rec automàtic, control ambiental i filtres d'aire. En alguns casos també s'havien instal·lat càmeres de videovigilància per controlar els accessos dels immobles. Un altre dels aspectes destacats de la investigació ha estat el frau elèctric detectat. Amb la col·laboració de tècnics d'Endesa, la Guàrdia Civil va descobrir nombroses connexions il·legals a la xarxa de subministrament elèctric. El valor estimat del consum defraudat ascendeix a prop dels 238.600 euros, una quantitat equivalent al consum elèctric de 227 habitatges. Els agents recorden que aquestes connexions clandestines no només constitueixen un delicte, sinó que també representen un risc molt important d'incendi, sobrecàrregues i interrupcions del servei elèctric que poden afectar els veïns i veïnes. La fase final del dispositiu es va desenvolupar amb 8 entrades i escorcolls simultanis, entre ells els dos domicilis de Calafell. En total es van intervenir 2.024 plantes de cànnabis, més de 3,4 quilos de cabdells, més d'un quilo de grifa, 25.320 euros en efectiu, una màquina de comptar bitllets, una arma curta de foc amb munició, un matxet de grans dimensions, un vehicle, dispositius electrònics, documentació falsa i tot el material utilitzat per mantenir les plantacions en funcionament. Els 8 detinguts, tot homes entre 29 i 65 anys, estan investigats pels presumptes delictes de tràfic de drogues, cultiu i elaboració de cànnabis, defraudació de fluid elèctric, blanqueig de capitals, pertinença i organització criminal, tinença il·lícita d'armes i falsedat documental. Un dels arrestats també està acusat d'un delicte de trencament de condemna. Tots els detinguts ja han passat a disposició del jutjat d'instrucció de Reus, mentre que la investigació continua oberta.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I anem amb una altra notícia de successos, perquè una dona resulta ferida greu després de precipitar-se des d'un pont de l'AP7 al Vendrell aquest dissabte. Una dona va resultar ferida greu aquest dissabte al vespre després de precipitar-se des del pont situat sobre l'autopista AP7, al terme municipal del Vendrell. Els fets van tenir lloc a l'altura del quilòmetre 217 de la via i va obligar a tallar completament la circulació en sentit nord durant prop d'una hora. L'avís als serveis d'emergències es va rebre a les 7:44 de la tarda, tot i que, segons les primeres informacions, la caiguda s'hauria produït uns minuts abans. Per causes que encara s'estan investigant, la dona es va precipitar des del pont fins a la calçada de l'autopista. Afortunadament, la víctima no va impactar contra cap vehicle que circulava a l'AP7, fet que va evitar un accident de trànsit de conseqüències encara més greus. Quan els primers equips d'emergència van arribar al lloc dels fets, la dona encara era en vida i va ser atesa d'urgències abans de ser traslladada en estat greu a un centre hospitalari. Fins al lloc de l'incident s'hi van desplaçar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, efectius dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques, que van treballar conjuntament per assistir la víctima i garantir la seguretat de la zona. L'actuació dels serveis d'emergència van obligar a tallar completament la circulació en sentit nord de l'AP7, una situació que va provocar importants retencions en plena operació sortida del primer cap de setmana d'agost, quan la intensitat del trànsit és especialment elevada. Per reduir les afectacions, els Mossos d'Esquadra van habilitar posteriorment un carril de circulació mentre els sanitaris continuaven atenent la dona sobre el terreny. Finalment, poc després de les 9 del vespre, un cop la víctima ja havia estat evacuada cap a l'hospital, la circulació va quedar totalment restablerta. Les circumstàncies de la caiguda continuen sota investigació per part dels Mossos d'Esquadra, que treballen per esclarir què va provocar aquest succés.
2: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
1: El dijous passat vam assistir a l'últim dia de classe al Port de Segur de Calafell. Durant tot el mes de juliol, la gent gran del municipi ha pogut fer exercici físic a l'aire lliure. Molts dels assistents formen part del Posa i Oli, un programa que combina activitat física i dinamització cultural per fomentar el benestar i millorar la salut de la gent gran de Calafell. Avui escoltem la valoració global d'aquesta temporada i d'aquestes activitats en concret. En primer lloc, escoltem a una usuària veterana, porta fent exercici físic a l'aire lliure des dels anys 80, la Higinia Sánchez.
9: Yo vengo aquí a Segur de Calafell desde el año 80. Entonces, cuando María José empezó a hacer la gimnasia, que era el Puerto Viejo, y lo hacíamos ahí abajo en la arena, que María José tenía 22 años cuando yo empecé. Y entonces fue evolucionando, que cada vez nos pusisteis en más sitios, una vez hicieron una carpa, otra vez estamos un poco más allá, hasta que han hecho este puerto nuevo. Y ahora estamos aquí, y luego también vamos allá arriba, a Calafell.
1: Escoltem ara tot seguit a les monitores, la Montse Osorio i la María José Sardà.
10: Pues ha anat molt bé, ara estem ja finalitzant les activitats d'estiu. Aquest mes ha sigut molt, molt intens, amb molta varietat d'activitats. Les hem fet tant a Calafell com a Segur, aquí en el port, i hem gaudit moltíssim. Ha sigut un estiu, doncs, com deia, ple d'activitats, ple de classes...
11: Extraordinari, com cada
10: superbé,
11: any.
10: Superbé, superbé. Sí. I molta gent, ha vingut aquest any molta gent.
11: Han estat unes activitats amb una afluència de gent que com cada any ens esperen, i això ens encanta. Gent que tenim de fa molts anys enrere, molts, que cada any ens esperen, gent nova que s'incorpora, gent del Posa i Oli que no vol parar. És una activitat que, com dic jo, formem part una miqueta del port cada any, i la veritat és que és superdivertida, ens ho passem molt bé, i no, és un no parar, no?
10: És un no parar, ens dona aquesta... Vessant de treure les nostres activitats, que normalment fem durant tot l'any, les traiem a l'exterior, i això ens dona, pues, un ventall de que la gent, pues, ens pugui conèixer. I aquí, com estem en el port, ens dona molta visibilitat a la gent que està a la platja. Fins i tot a vegades ens girem i ens segueixen des d'allà
11: des de
10: i s'incorpora any rere any més gent.
11: Traslladem una miqueta el que és el material que tenim a les activitats de tot l'any en el Posa i Oli. Són activitats on treballem el ritme, la coordinació, amb manuelles, el treball de força, amb gomes elàstiques de tot tipus, pilotes d'escuma. Vull dir que són activitats que cada dia, durant un mes, cada dia la sessió és diferent, amb la qual cosa la gent ens pot seguir en el port i a Calafell, que de fet ho fan molts d'ells.
10: Sí, sí.
11: O sigui, hi ha una varietat extraordinària, i la qüestió, la finalitat és passar-s'ho bé a l'hora de fer salut, clar.
10: I aquí és el que fomentem des de l'Ajuntament, el que fomentem és que la gent sigui activa i que no parem a l'estiu, que a vegades tots fem una miqueta més de bajón, intentem parar una miqueta, però nosaltres al juliol seguim aquí.
11: Tot i que la calor aquest any apreta, l'hora a les 9 del matí està bé, de 9 a 10 aquí passa una brisa encantadora, vull dir que l'activitat es pot dur a terme amb...
10: amb unes condicions, doncs, que intentem això, que no els hi doni el sol, que s'hidratin molt durant la sessió i passar-lo el millor possible una horeta cada dia.
11: Sí. Avui, amb la sessió d'avui, hem treballat coreografies que hem treballat durant aquest mes, que ells i alguns d'ells ja tenien bastant per la mà, i d'alguna nova,
10: hem fet alguna adaptació
11: també, i hem gaudit molt. I avui, mira, avui sense gens de material. O sigui, hem fet una sessió de ritme i coordinació amb bachata, amb rock and roll, amb twist, i un treball de força, coneixent els companys de classe que hem treballat durant aquest mes, que han tingut l'oportunitat de conèixer més gent, que això sempre és bo. I no res, ens hem acomiadat fins l'any que ve.
10: Més o menys de mitja hem tingut una afluència entre 80 i 90 persones diàries, sobretot. La gent aquí en el port sí que, com dona peu, doncs, aquest espai tan xulo i tan bonic, la veritat que sí que notem més, però bueno, a Calafell també, a Calafell entre 60 i 70 ben bé, o sigui, molta gent.
1: Podeu veure en format vídeo el resum visual d'aquesta jornada al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Calafell Ràdio. Els esports.
1: I avui al bloc esportiu aprofitem per recordar que el Centre Esportiu Vilarenc Aquà està aprofitant l'estiu per reformar de forma integral les instal·lacions perquè siguin més modernes, funcionals i confortables. Durant aquests passats dies ja s'han iniciat els primers treballs previs de preparació de les obres de renovació integral del centre, que començaran el pròxim 24 d'agost. Es tracta d'una reforma molt important que inclourà la renovació completa dels espais, paviment, il·luminació, maquinària i la incorporació de les últimes tecnologies del sector fitness. A mesura que s'acosti la data d'inici, que és el 24 d'agost, aniran informant dels espais que s'hauran d'anar tancant i de les dates aproximades de cada actuació. En una reforma d'aquesta magnitud és inevitable que puntualment alguns accessos o sales hagin de romandre tancats durant uns dies. Des de Vilarenc Aquà diuen que estan treballant per minimitzar l'impacte, planificant cada fase de les obres per reduir les afectacions i completar d'aquesta manera la renovació en el menor temps possible, sense renunciar a la qualitat del resultat final. La seva missió, diuen, és continuar millorant dia rere dia per oferir el millor servei, tant en instal·lacions com a maquinària i com en l'equip humà que acompanya cada dia. Aquesta renovació és una aposta pel present i el futur del seu centre.
2: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
1: I una anotació final a l'àmbit general. La sisena edició de la Setmana Catalana de l'Esport de Catalunya s'iniciarà el 24 d'agost i s'estendrà fins al 31 d'octubre en competicions d'esports de 35 federacions esportives. 4.000 esportistes participaran en les 120 jornades de competicions en aquesta nova edició per projectar l'esport català en l'àmbit internacional. Hi ha tres novetats per apropar la Setmana Catalana de l'Esport a la ciutadania. Una és la nova plataforma de venda d'entrades. Per primera vegada, totes les entrades de les competicions de la Setmana Catalana de l'Esport es podran aconseguir a través d'una única plataforma digital de venda, el Ticketing. L'eina centralitza en un sol espai l'oferta de les 35 federacions participants, de manera que la ciutadania podrà consultar el calendari complet de competicions, escollir les que vulgui presenciar i obtenir-ne les entrades de manera àgil i senzilla des de qualsevol dispositiu. Una altra novetat és la samarreta oficial de les seleccions catalanes. La peça vol convertir-se en un símbol identificador i de pertinença compartit per tots els esportistes. La ciutadania ha pogut votar la samarreta que preferia entre dues opcions a les xarxes socials en un concurs participat pel creador de contingut Longley Shue. Una altra de les novetats és la samarreta del voluntariat, co-creada amb la Casa de Carlota. La Setmana Catalana de l'Esport és un esdeveniment esportiu de referència organitzat per l'UFEC amb el suport del Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de visibilitzar l'esport català a través de les seleccions catalanes.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. El temps.
0: Comencem la setmana amb un temps plenament estiuenc a Calafell. Durant tota la jornada predomina el sol amb un cel força serè i només amb alguns núvols prims que apareixen de manera puntual, però que en cap cas impedeixen gaudir d'un ambient molt assolellat. A primera hora del matí la temperatura és agradable amb valors al voltant dels 24 graus, però a mesura que avança el dia la calor es fa notar. Al migdia i durant les primeres hores de la tarda els termòmetres se situen entre els 30 i els 32 graus, amb una sensació d'aixafogor marcada a causa de la humitat. El vent és fluix, predomina el Garbí durant tota la tarda, fet que ajuda lleugerament a suavitzar l'ambient a tocar de la costa. Pel que fa a l'estat de la mar, es manté força tranquil, amb marejol i condicions favorables per a gaudir de la platja i de les activitats nàutiques. Si ampliem la mirada a la resta de Catalunya, el temps continua dominat per l'estabilitat. El sol és protagonista a la major part del país, tot i que a la tarda creixen algunes nuvolades al Pirineu que poden deixar algun ruixat o tempesta molt local. Les temperatures es mantenen elevades arreu, amb màximes que superen els 35 graus a les comarques d'interior i de Ponent, mentre que a la costa els valors són una mica més moderats, però amb força sensació d'aixafogor. De cara als pròxims dies no s'entreveuen canvis importants, la calor continuarà ben present, amb un temps estable, molt de sol i temperatures pròpies de la primera quinzena d'agost. I fins aquí els informatius d'avui, gràcies per haver-nos acompanyat. Nosaltres seguim amb el bloc informatiu, ara amb els serveis de la mà de la meva companya Roser Ribas. Jo m'acomiado fins la propera edició. Que vagi molt bé.
2: Els serveis.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Són 9:15 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
1: Per avui, dilluns 3 d'agost, no hi haurà cap núvol durant tot el dia. Temperatures sense canvis, amb una temperatura màxima de 29 graus i una mínima de 24. Continuem amb els serveis informatius de Calafell Ràdio. Ara fem un repàs dels titulars dels diaris principals. Comencem per La Vanguardia. Té en portada l'executiu accelera el retorn dels migrants que encara hi ha a Ceuta. Trump ajorna un altre atac a l'Iran davant l'expectativa d'assolir un nou acord. Una Atlàntida de rècord premia Carlos Saiz. En quant a incendis, el bosc

Mir, responsabilitats a Ceuta. El periòdico també parla dels bars del Raval, que aixequen la veu en defensa de la seva supervivència. Catalunya reforma 170 tràmits per agilitzar l'atenció a salut i educació. Els advocats de Barcelona rebran ajuda psicològica davant l'estrès. I el periòdico també parla de les renovables que s'afiancen davant la crisi energètica que obren les guerres. El diari Ara, els morts a Ceuta superaran el centenar. El diari Ara també parla del topall del lloguer que arriba a més municipis espanyols. I xoc mortal a Grècia de dos helicòpters d'extinció d'incendis. I ara hi anem, al diari esportiu Esport, que té en portada pla per fitxar el nou. El Barça, en aquest sentit, decideix esperar per Julián Álvarez, encara que treballant amb altres opcions en un mercat que pot fer-se llarg. Vinícius arriba per definir el seu futur. I suspès l'últim amistós a Anglaterra. Des dels serveis informatius de Calafell Ràdio seguim fent un repàs de la informació general més recent. Ara anem a la plana política. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, aposta perquè la CUP explori candidatures d'esquerres i independentistes de cara a les eleccions municipals del 2027, tot i que defensa que la fórmula s'ha d'analitzar cas per cas i en funció de la realitat de cada municipi. En una entrevista, l'Agència Catalana de Notícies assegura que l'esquerra independentista necessita una sacsejada per adaptar-se al nou context polític, però considera que les candidatures unitàries tenen més sentit en altres comicis, com les eleccions espanyoles o europees, on es poden superar els partits polítics. El govern espanyol eleva a 72 els morts durant la crisi migratòria a Ceuta. En una roda de premsa, el delegat ha explicat que ja el dilluns 27 de juliol van percebre l'inici d'una situació migratòria molt complexa i que es van prendre mesures amb més recursos per atendre les persones que arribaven i augmentar la seguretat ciutadana. Amb la situació de dijous passat i la violació de la integritat territorial, les mesures preses van deixar de tenir sentit i es van activar altres recursos de l'Estat. Pérez ha explicat que hi ha 3.000 efectius que treballen a Ceuta per retornar la normalitat entre els habituals i els que s'han desplegat. El Partit Popular insisteix que Ceuta no ha tornat a la normalitat després de la crisi migratòria. Abascal demana suspendre l'acord preferencial de la Unió Europea amb el Marroc i tancar la frontera de Ceuta. Així doncs, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamat aquest passat diumenge la suspensió de l'acord preferencial entre la Unió Europea i el Marroc arran de la crisi migratòria a Ceuta. Des de la ciutat autònoma també ha demanat el tancament del pas fronterer fins que Rabat garanteixi que els fets no es repetiran. I ha instat també el govern espanyol a reforçar de manera permanent el control de la frontera. El Marroc trenca el silenci sobre Ceuta, reconeix 11 morts i rebaixa a 40.000 els desplaçats. En un comunicat i una declaració del portaveu oficial del Ministeri de l'Interior, el govern de Rabat ha atribuït la crisi migratòria a les xarxes de tràfic de persones
i a la desinformació difosa a través de les xarxes socials. En paral·lel, el govern del Marroc també ha citat indirectament a la resolució del Tribunal Suprem i ha parlat de les interpretacions errònies de dades

legals i administratives que pretenien fer creure la possibilitat d'accedir a l'espai europeu fàcilment i sense conseqüències legals. La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles delictes en les prestacions i ajuts de la DGAIA per a joves extutelats. Antifrau col·labora amb el Ministeri Públic i conclou que hi podria haver incompliments de contracte. El govern amplia 210 els tràmits burocràtics que vol simplificar fins al 2028. Com explica el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans, l'executiu català ha enllestit la millora de 170 processos, alguns dels quals ja estan plenament operatius amb els canvis, com el Registre Oficial de Maquinària Agrícola, i altres que s'activaran pròximament, com el Registre de Productors de Residus. Ara s'afegeixen 40 addicionals a aquesta reenginyeria de processos que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors. També a la plana política, la Comunitat de Madrid fa marxa enrere i vendrà l'àtic de luxe d'Ayuso després de la polèmica. El govern madrileny diu que els diners de la venda es destinaran a la reconstrucció de la zona cremada pel gran incendi que ha afectat la comunitat. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio fent un repàs de la informació general més recent. Ara anem a la plana econòmica. La Unió Europea obliga des d'aquest diumenge passat a identificar el contingut generat o modificat amb intel·ligència artificial. Així doncs, les noves obligacions de transparència previstes en el Reglament d'Intel·ligència Artificial de la Unió Europea entren en vigor aquest passat diumenge. La Comissió Europea obligarà a partir d'ara tant els proveïdors de sistemes d'intel·ligència artificial com les empreses i organitzacions que els despleguen a informar els usuaris quan interactuen amb un sistema d'intel·ligència artificial o quan un contingut ha estat generat o manipulat amb aquesta tecnologia. Brussel·les sosté que les noves normes han de contribuir a reduir els riscos d'engany, manipulació i desinformació. L'executiu comunitari va publicar el juliol unes directrius per facilitar l'aplicació de les noves exigències, que formen part del desplegament progressiu de la primera regulació integral sobre intel·ligència artificial aprovada al món. La granja d'Escarp alerta dels perills d'anar a veure l'eclipsi en zones no segures i crida a la responsabilitat. L'eclipsi total es veu com una oportunitat per atraure turisme i donar a conèixer el territori en pobles com la granja d'Escarp, al Segrià, on el sol quedarà completament tapat per la lluna durant poc més d'un minut. Ara bé, l'alcalde Manel Soler fa una crida a la responsabilitat dels visitants perquè un municipi de 1.000 habitants no té policia local ni protecció civil per assumir els riscos de l'allau de gent que hi pot haver. Espais naturals que s'han difós com a idonis per veure el fenomen són de difícil accés i cal estar informat i planificar-ho amb el temps abans d'anar-hi. A les Garrigues, per exemple, entre moltes opcions previstes, l'eclipsi es podrà veure a la Pobla de Cérvoles, entre Vinyes i amb un tas de vi, al celler Mas Blanc i Jové. Resignació entre els usuaris per la pujada del preu de la benzina amb l'inici de l'agost. Els conductors, que aquest passat diumenge van omplir el dipòsit a benzineres de Barcelona, ho feien amb resignació davant l'increment dels preus, coincidint amb l'inici de l'agost. Aquest és el cas de Josep Cruanyes, que considera que el mercat del petroli no s'acaba d'entendre massa i té la sensació que en aquest període de pujades i baixades els distribuïdors ho acaben aprofitant.
També ha criticat aquest increment Rafael Martínez, un altre usuari, perquè és una despesa gran i es tradueix, segons ha calculat, entre 60 i 100 euros més al mes. Martínez ha explicat que necessita el vehicle per anar a treballar i no té alternativa. Els carburants aquest estiu s'han vist afectats pel conflicte a l'Orient Mitjà i la caiguda de les ajudes del govern espanyol.

Continuem a la plana econòmica. L'Euríbor torna a pujar i frega el 3% al juliol. Així farà encarir les hipoteques. El sector preveu una nova pujada del tipus d'interès a causa de la tendència inflacionista i les tensions geopolítiques. Així doncs, no hi ha bones perspectives a curt termini per als hipotecats de tipus variable. L'Euríbor arriba a l'últim dia de juliol disparat i anticipa una nova pujada del tipus d'interès després de l'estiu. L'indicador amb què es calculen les hipoteques variables ha superat el 2,85% de mitjana aquest mes. Això representa prop d'un punt més que el juliol de l'any passat. Amb aquesta dada, si posem el cas d'una hipoteca de 200.000 euros a tipus variable finançada a 20 anys a l'Euríbor més un 1%, la previsió és que s'encareixi uns 70 euros al mes i uns 840 euros l'any. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM i també online a calafell.tv. Ara anem a la plana internacional. 13 morts, dos espanyols en l'accident d'una avioneta turística que sobrevolava les línies de Nazca. 13 persones han mort en un accident d'avioneta al sud del Perú aquest diumenge. Entre ells hi havia turistes de nacionalitat espanyola, italiana i alemanya. Entre les víctimes hi ha 11 turistes, 2 de nacionalitat espanyola, 7 italians i 2 alemanys. I també van morir els 2 tripulants de l'aparell de nacionalitat peruana. No hi ha cap supervivent. El sinistre va passar a la regió d'Ica, quan l'aeronau feia un vol sobre les línies de Nazca, un dels principals atractius turístics del sud del país. 5 morts en un atemptat fallit en un restaurant luxós de Moscou. L'explosió del restaurant Vals i Rosi de Moscou amb una bomba casolana d'alta potència tindria com a objectiu un alt militar rus. L'explosió, però, no hauria aconseguit el seu objectiu. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, un guàrdia de seguretat i un dels clients del restaurant. La dona seria una repartidora que portava l'explosiu sense saber-ho, segons els mitjans russos. Els fets van passar a la porta del luxós restaurant Vals i Rossi de Moscou. Les primeres investigacions confirmen que es tractaria d'una bomba casolana d'alta potència. El local estava tancat al públic per acollir la festa d'aniversari del comandant en cap de les forces aeroespacials russes. Israel torna a bombardejar Gaza i causa 18 morts més després de l'anunci d'acord per desarmar Hamas. Segons la premsa israeliana, Benjamin Netanyahu no està disposat a acceptar l'alto el foc perquè considera inacceptables 3 punts de l'acord que va anunciar Donald Trump. Dos morts pel xoc de dos helicòpters que participaven en l'extinció d'un incendi a Grècia. L'onada d'incendis a Grècia ja ha deixat 5 persones mortes mentre participaven en les tasques d'extinció. Continuem fent un repàs de la informació general més recent des de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Ara anem a la plana de societat. Palafrugell detecta un increment de la venda de droga a domicili a l'estiu per la pressió policial al carrer. Moltes denúncies en nuclis habitats com Tamariu són de familiars que es queixen, sense saber-ho, de parents seus. La Societat Astronòmica de Lleida, amb l'agenda plena de tallers i conferències fins al dia de l'eclipsi. Així doncs, l'eclipsi total de Sol ha generat una gran expectació a Ponent. I així ho constaten a la Societat Astronòmica de Lleida, que fa setmanes que té l'agenda completa per fer xerrades i tallers on expliquen què passarà i com se n'ha de fer un seguiment adequat. El president de l'entitat, Antonio Mòdol, destaca que el darrer eclipsi total de Sol que es va poder veure a Lleida va ser el 1840 i que, a més, va ser el primer que es va estudiar científicament. Malgrat l'interès creixent despertat, Mòdol recorda que feia més de 2 anys que intentaven coordinar-se amb l'Ajuntament de Lleida per anticipar-se a l'esdeveniment. Inicialment no hi va haver resposta, però ara s'està col·laborant estretament amb administracions i universitats.
detecten un augment de les consultes pel control obsessiu del son amb rellotges intel·ligents, sobretot entre els joves. Els experts demanen no demonitzar els dispositius, però alerten que poden ser contraproduents en perfils perfeccionistes. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio fent un repàs de la informació general més recent. Ara anem a la plana cultural. Centenars de persones d'arreu de Catalunya i de la regió d'Occitània s'han citat aquest passat diumenge a 2.100 metres d'altitud en el marc de la pujada al port de Salou, el port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb l'Arieja. La 39a edició de l'esdeveniment, que suposa la trobada per excel·lència entre catalans i occitans, enguany commemora el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a Catalunya i reflexiona si aquest reconeixement brinda prou protecció a la llengua. Durant la jornada també es va fer homenatge a Enric Garriga en el marc del centenari del seu naixement. Garriga va ser una de les persones que va tenir un paper rellevant a l'oficialitat de l'Occità i un dels fundadors del Centre de Germanament Occitano-Català. Mor la pintora Teresa Vall Palou, figura referent de l'abstracció contemporània a Catalunya. La pintora, gravadora i escultora lleidatana Teresa Vall Palou va morir als 75 anys ahir. L'artista, una de les creadores més consolidades dins l'abstracció contemporània catalana, va crear l'any 2008 la Fundació Vall Palou amb l'objectiu de promoure l'art i la cultura, fent una obra de mecenatge d'iniciatives culturals i solidàries. Apassionats pels jocs de rol. És una afició molt humana i enganxa. Cada cop hi ha més persones que s'apunten a jugar a jocs de rol, una activitat per a totes les edats que potencia la creativitat i la desconnexió digital. Els quaderns d'estiu ja no són només per a nens, el nou passatemps per a adults que triomfa. Molts adults associem els quaderns d'estiu a un conjunt de tasques escolars feixugues que calia fer obligatòriament, sovint a última hora, abans de tornar a l'escola. Però algunes editorials estan demostrant que els quaderns d'estiu també poden ser un gran entreteniment per a la platja o la piscina, ja que aquests, diguem-ne així, llibres de no-ficció, combinen la divulgació de coneixements amb un plantejament que sobretot aspira a divertir els lectors. El mercat ha rebut bé aquesta aposta, tal com certifica el fet que trobem alguns d'aquests quaderns a les posicions més elevades dels rànquings dels llibres de no-ficció més venuts. És el cas de Blacky Books, pionera. L'editorial independent catalana Blacky Books, amb seu al barri de Gràcia, va ser pionera a l'hora de popularitzar els quaderns d'estiu per adults. Fa 15 anys, el seu editor, Jean Martí, amb l'inestimable ajut de l'escriptor i periodista Daniel López Valle, va començar a publicar uns quaderns en castellà que de mica en mica van començar a fer forat. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio. Ara anem a la plana esportiva. L'ex del Girona que revalora cada estiu 30 milions per Miguel Gutiérrez. El Nàpols farà negoci amb el defensa madrileny només un any després d'haver-lo fitxat del club català. Creix la incertesa sobre el futur de Ferran Torres. El Barça manté els plans. Les vacances ajornen la resolució del cas del valencià. Objectiu del PSG, a qui el club blaugrana vol oferir la renovació mentre mira de tapar el forat de Lewandowski. La sorpresa desagradable que altera la pretemporada del Barça. El club blaugrana ha de suspendre l'amistós contra el Preston per les moltes lesions de l'equip anglès. L'estranya situació de Paula Blasi, una favorita al Tour, relegada a gregària. Incredulitat en el món del ciclisme pel rol que ha atorgat l'Emirates a la corredora catalana.
El primer cap de setmana del Tour de França ha tingut una clara protagonista, la neerlandesa Lorena Waves. Això pel que fa a la carretera, però si hi ha un nom present aquests dies en qualsevol conversa sobre la Ronda Gala és el de la catalana Paula Blasi, una de les grans favorites del Tour al costat de mites com Demi Vollering o Pauline Ferran Prevot, relegada al rol de gregària. La decisió de l'UAE ha generat incredulitat en el món del ciclisme. La corredora d'Esplugues de Llobregat és la gran estrella emergent del 2026, amb victòries en curses com la Vuelta a Espanya, la Volta a Catalunya i l'Amstel Gold Race. Però el seu equip, l'Emirates, ha preferit apostar per la italiana i per la polonesa, amb resultats molt per sota dels seus aquesta temporada. I ja anem finalitzant els serveis informatius de Calafell Ràdio, com sempre, amb l'efemèride musical del dia d'avui dilluns 3 d'agost. En aquest cas, el 3 d'agost de 1985, arriba al número 1 a Regne Unit el single Into the Groove de Madonna. Us deixem amb aquesta cançó.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook i gaudir.

les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Termo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.
1: Els 70.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
0: Aquest estiu, vagis on vagis,

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Cookies! Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dilluns 3 d'agost de 2026. La Ciutadella Ibèrica de Calafell tanca amb èxit una nova edició del Festival Terra Ibèrica, que ha omplert el jaciment d'activitats i recreacions històriques. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. El Nintendo Switch 2 Tour arriba avui al port de Segur de Calafell per celebrar el 40è aniversari de Mario. Calafell Ràdio busca nous col·laboradors i col·laboradores i propostes de programes per a la temporada 2026-2027. Dos domicilis de Calafell entre els escorcollats en una operació contra una xarxa internacional dedicada al cultiu de marihuana. Una dona resulta ferida greu després de precipitar-se des d'un pont de l'AP7 al Vendrell. I el titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: El dijous passat vam assistir a l'últim dia de classe al port de Segur de Calafell. Durant tot el mes de juliol, la gent gran del municipi ha pogut fer exercici físic a l'aire lliure. Molts dels assistents formen part del Posa i Oli, un programa que combina activitat física i dinamització cultural per fomentar el benestar i millorar la salut de la gent gran de Calafell. Avui escoltem la valoració global d'aquesta temporada i d'aquestes activitats en concret.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com comentàvem als titulars, la Ciutadella Ibèrica de Calafell ha viscut aquest cap de setmana una nova edició del Festival Terra Ibèrica, que ha tornat a convertir el jaciment en un dels principals punts de referència de la recreació històrica a Catalunya. El certamen ha tancat amb una bona participació de públic després de 4 dies d'activitats dedicades a apropar la cultura ibera d'una manera divulgativa, immersiva i pensada per a tota la família. Després dels primers actes celebrats a finals de juliol, el festival ha concentrat les seves activitats principals durant aquest dissabte i diumenge, amb una programació que ha combinat arqueologia experimental, recreacions històriques, tallers familiars i visites guiades. Grups de recreació d'arreu del territori espanyol s'han desplaçat al municipi per a contribuir amb el festival, com és el cas del recreador del grup Hacina Promajos, provinents de Madrid, David Pérez i Irene Guadalupe.
3: Como grupo nosotros normalmente solemos participar en festivales o en yacimientos o en eventos que se organizan alrededor de algún lugar de patrimonio histórico para hacer divulgación de historia pública. Entonces, por ejemplo, pues hemos participado este año en Alcalá de Henares, en Complutum Renacida, en Ampurias durante el Triunvirat o también en la Astarraco Viva durante este último evento que ha sido el último año de Magister y Jol, por ejemplo. Y luego pues también venimos aquí a Calafell aportando pues según la temática del evento.
4: Nuestro papel ahora en la visita guiada es el de comerciantes griegos. Al final, como ha comentado mi compañero, los griegos estaban en contacto con estas poblaciones íberas, sobre todo por la parte del comercio. Bueno, yo no lo conocía porque sí que es verdad que para mí sí es el primer año. Yo llevo 2 añitos en la asociación y bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención el cómo está reconstruido, porque es verdad, a mí me gusta mucho el mundo ibérico de forma personal y el que esté reconstruido, que además se ve perfectamente dónde están las fases originales y dónde está la parte de reconstrucción, te hace darte mucha cuenta de cómo era la forma de vida en esa época.
0: Un dels moments més destacats del festival ha estat la recreació històrica nocturna, una activitat divulgativa que ha transportat els assistents al passat i ha permès conèixer de prop diferents aspectes de la vida quotidiana i la cultura d'aquesta civilització. Però no ha estat l'única activitat, se n'han ofert moltes.

0: Tantes activitats ens suposa un esforç. Estem molt contents i veiem que la gent any rere any doncs respon. Potser un dels secrets de que això segueixi funcionant és que cada any mirem de canviar la temàtica i que les visites siguin diferents i des d'una perspectiva diferent. D'aquesta manera, una persona que ja ha vingut en altres edicions doncs té aquest incentiu per tornar un any més aquí a la Ciutadella.
1: Georgina Castells, tècnica auxiliar de dinamització patrimonial, també n'ha volgut fer una valoració i ha destacat sobretot l'emplaçament de la Ciutadella Ibèrica.
2: Va anar molt bé. De fet, fa dies que estaven plens. Només podem posar 150 persones, és el màxim que ens hem marcat nosaltres per un tema d'organització, perquè si no, no seria viable poder fer les visites amb certa qualitat. I avui també ja ho tenim tot ple des de fa dies. De fet, la gent continua trucant ara mateix, demanant a veure si hi ha places per d'aquí una hora. És una cosa que ens fa molta il·lusió, perquè els últims anys, des del Covid, havia sigut complicat i llavors no sempre acabàvem d'omplir tots els grups. Però ara ja fa més d'una setmana que estem plens i això ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió. És que moltes vegades no som conscients del que tenim aquí a Calafell. Tenim la Ciutadella, és un jaciment únic a tot Espanya, perquè és un jaciment que està reconstruït, que per tant és molt fàcil d'entendre com vivien els ibers fa més de 2.000 anys, perquè pots entrar a les cases, pots veure els seus mobles, pots veure el seu vestuari, i si això hi sumes, que ara el Terra Ibèrica, de nit, s'il·lumina amb torxes, i és màgic, i a sobre passeges pels espais i et trobes ibers, et trobes romans, et trobes grecs. Oh, la màgia és absoluta. Vull dir que nosaltres estem molt, molt contents perquè són uns dies que porten molta feina, però són molt especials.
1: Amb aquesta nova convocatòria, Terra Ibèrica ha tornat a demostrar que la divulgació del patrimoni pot anar de la mà de l'oci i de les activitats familiars. Durant tot el cap de setmana, centenars de persones han passat per la Ciutadella Ibèrica de Calafell per descobrir d'una manera participativa com era la vida dels ibers fa més de 2.000 anys. Lluïsa Alastra, regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, ha agraït la col·laboració de múltiples agents que ha fet possible aquesta nova edició del festival.
3: Per l'Ajuntament de Calafell, el que és aquesta activitat, aquest festival, el que tenim és que, com aquell qui diu, s'hi treballa d'un any per l'altre. O sigui, nosaltres, jo el dijous estava donant instruccions de dir per la propera edició, o sigui que es fa moltíssima previsió, hi ha moltíssima gent darrere implicada treballant, no només el que és des de l'Ajuntament, sinó diferents entitats, que n'hi ha que són del municipi, n'hi ha que són de fora, i tot això fa que sigui també aquest èxit, no? Perquè ho viuen molt des de dintre i això llavors es trasllada. Ja de la manera d'explicar les coses. Com que ho vius, ho notes, la percepció per l'usuari és totalment diferent. No és un actor que vingui a fer-te un paper, sinó que acabes tu entrant a dintre de la història. No? La veritat és que és molt xulo i ja et dic, de cara per l'any que ve ja s'està treballant i com us adelantava, que volem ampliar grups, que volem fer moltes més activitats.
1: Ens quedem amb aquest cuquet i caldrà esperar un any a les noves propostes del festival. Una activitat que consolida així com una de les cites culturals més destacades de l'estiu al municipi, reforçant el paper de la Ciutadella Ibèrica com un dels principals espais de divulgació històrica i arqueològica de Catalunya.

I el Nintendo Switch 2 Tour arriba avui al Port de Segur de Calafell per celebrar el 40è aniversari de Mario. El Port de Segur de Calafell acull des d'avui dilluns i fins dimecres, els dies 3, 4 i 5 d'agost, el Nintendo Switch 2 Tour, una gran experiència gratuïta dedicada als videojocs i pensada per a tota la família. L'activitat es podrà visitar cada dia entre les 6 de la tarda i la mitjanit, convertint el Port de Segur de Calafell en un dels principals punts d'oci d'aquest inici d'agost. La iniciativa arriba coincidint amb el 40è aniversari de Super Mario, el personatge més emblemàtic de Nintendo, i forma part d'una gira que aquest estiu recorrerà 13 localitats de tot l'estat. Calafell és una de les dues úniques poblacions catalanes que formen part del recorregut, juntament amb Cambrils, i serà a més una de les primeres parades de tota la gira. Durant aquests 3 dies, els visitants podran provar de manera totalment gratuïta més de 15 videojocs diferents en un recinte amb 74 punts de jocs. L'objectiu és que els més petits i grans comparteixin una estona d'oci durant les vacances i descobreixin les novetats de la consola Nintendo Switch 2. Entre els títols disponibles hi haurà alguns dels més

0: esperats com el Mario Kart World, el Mario Tennis Fever, Super Mario Bros., Wonder, Super Mario Party Jamboree, Super Mario Galaxy Plus, Super Mario Galaxy 2 i Yoshi and the Mysterious Book. A més, els visitants de Calafell seran els primers de tot l'estat a poder provar les Platon Riders, la nova entrega de la popular saga de Nintendo estrenada recentment. L'espai està pensat perquè hi pugui participar qualsevol persona, tant si és aficionada als videojocs com si mai no ha jugat. Molts dels títols disposen de modes cooperatius, controls senzills i opcions adaptades perquè tota la família pugui gaudir de l'experiència. També hi haurà un fotocall especial del 40è aniversari de Mario, on els assistents es podran fer una fotografia de record. Per tant, des d'avui i fins dimecres, de les 6 de la tarda a les 12 de la nit, el Port de Segur de Calafell es converteix en el punt de trobada dels amants dels videojocs amb una activitat gratuïta que combina entreteniment, tecnologia i un dels personatges més icònics de la història dels videojocs, en Super Mario.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I em permetran que hi hagi una notícia de la casa i per la casa. Calafell Ràdio busca nous col·laboradors i col·laboradores i propostes de programes per a la temporada 2026-2027. Calafell Ràdio ja prepara nova temporada que començarà aquest mes de setembre i fa una crida a la ciutadania perquè s'animi a formar part de la programació de l'emissora municipal. L'objectiu és incorporar noves veus i nous projectes que ajudin a enriquir la graella de la temporada 2026-2027. L'emissora busca persones amb ganes de comunicar i de compartir els seus coneixements o aficions a través de la ràdio. Les propostes poden ser de qualsevol temàtica: música, cinema, cultura, esport, història, salut, tecnologia, medi ambient o qualsevol altre àmbit que pugui ser d'interès per als oients. Des de Calafell Ràdio recordem que no és imprescindible tenir experiència davant d'un micròfon. El més important és tenir il·lusió, ganes de participar i aportar idees. Tot i això, si els aspirants ja tenen experiència en el món de la comunicació o coneixen el funcionament del mitjà radiofònic, també serà un aspecte que es valorarà positivament. Les persones interessades poden enviar la seva proposta a través del correu electrònic calafellradio@calafell.cat, indicant a l'assumpte col·laboració ràdio. Les col·laboracions són de caràcter voluntari i no remunerades. Amb aquesta iniciativa, Calafell Ràdio vol continuar apostant per una programació de proximitat oberta a la participació ciutadana i amb espai per a noves idees que ajudin a donar veu al municipi. Si sempre heu tingut curiositat per fer ràdio o teniu algun projecte que us agradaria compartir, aquesta pot ser una oportunitat per formar part de l'emissora municipal de la propera temporada.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. L'Anna de successos.
0: I ara anem amb una notícia d'àmbit més seriós, perquè dos domicilis de Calafell, entre els escorcollats en una operació contra la xarxa internacional dedicada al cultiu de marihuana. Calafell ha estat un dels municipis protagonistes d'una important operació policial contra el narcotràfic. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal transnacional dedicada al cultiu intensiu de marihuana, que actuava principalment a les demarcacions de Tarragona i Barcelona. Entre els immobles escorcollats hi havia dos domicilis situats al municipi de Calafell, que segons la investigació eren utilitzats pels principals responsables de la xarxa per gestionar l'activitat i els beneficis obtinguts. L'operació ha culminat amb un total de 8 persones detingudes i dues més investigades. A més, els agents han desmantellat dues plantacions interiors de marihuana i han intervingut més de 2.000 plantes de cannabis, diners en efectiu, armes de foc, documentació falsa i nombrosos equips destinats al cultiu intensiu d'aquesta droga. La investigació s'ha desenvolupat durant diversos mesos i ha permès reconstruir tota l'estructura de l'organització. Segons la Guàrdia Civil, es tractava d'una xarxa perfectament organitzada amb funcions molt definides. Hi havia persones encarregades de dirigir l'activitat, altres responsables del manteniment de les plantacions i també testaferros que servien per ocultar la titularitat de vehicles i habitatges. Els investigadors van localitzar plantacions de marihuana en diversos municipis, concretament a Reus, Riudoms, El Catllar i Vilafranca del Penedès. En canvi, els habitatges de Calafell, Vilaseca i Cubelles no s'utilitzaven per cultivar droga, sinó com a centres de gestió des d'on els responsables coordinaven l'activitat de l'organització. Segons la investigació, els membres de la xarxa es desplaçaven constantment entre les diferents plantacions per controlar l'estat dels cultius i subministrar-hi el material necessari. Per passar desapercebuts, utilitzaven nombrosos vehicles, molts dels quals estaven llogats o figuraven a nom de terceres persones. La plantació estava completament equipada amb tecnologia especialitzada per mantenir la producció durant tot l'any. Disposaven de sistemes d'il·luminació LED, climatització, ventilació, rec automàtic, control ambiental i filtres d'aire. En alguns casos també s'havien instal·lat càmeres de videovigilància per controlar els accessos dels immobles. Un altre dels aspectes destacats de la investigació ha estat el frau elèctric detectat. Amb la col·laboració de tècnics d'Endesa, la Guàrdia Civil va descobrir nombroses connexions il·legals a la xarxa de subministrament elèctric. El valor estimat del consum defraudat ascendeix a prop dels 238.600 euros, una quantitat equivalent al consum elèctric de 227 habitatges. Els agents recorden que aquestes connexions clandestines no només constitueixen un delicte, sinó que també representen un risc molt important d'incendis, sobrecàrregues i interrupcions del servei elèctric que poden afectar els veïns i veïnes. La fase final del dispositiu es va desenvolupar amb 8 entrades i escorcolls simultanis, entre ells els dos domicilis de Calafell. En total es van intervenir 2.024 plantes de cànnabis, més de 3,4 quilos de cabdells, més d'un quilo de grifa, 25.320 euros en efectiu, una màquina de comptar bitllets, una arma curta de foc amb munició, un matxet de grans dimensions, un vehicle, dispositius electrònics, documentació falsa i tot el material utilitzat per mantenir les plantacions en funcionament. Els 8 detinguts, tot homes entre 29 i 65 anys, estan investigats pels presumptes delictes de tràfic de drogues, cultiu i elaboració de cànnabis, defraudació de fluid elèctric, blanqueig de capitals, pertinença i organització criminal, tinença il·lícita d'armes i falsedat documental. Un dels arrestats també està acusat d'un delicte de trencament de condemna. Tots els detinguts ja han passat a disposició del jutjat d'instrucció de Reus, mentre que la investigació continua oberta.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I anem amb una altra notícia de successos, perquè una dona resulta ferida greu després de precipitar-se des d'un pont de l'AP7 al Vendrell aquest dissabte. Una dona va resultar ferida greu aquest dissabte al vespre després de precipitar-se des del pont situat sobre l'autopista AP7, al terme municipal del Vendrell. Els fets van tenir lloc a l'altura del quilòmetre 217 de la via i va obligar a tallar completament la circulació en sentit nord durant prop d'una hora. L'avís als serveis d'emergències es va rebre a les 7:44 de la tarda, tot i que, segons les primeres informacions, la caiguda s'hauria produït uns minuts abans. Per causes que encara s'estan investigant, la dona es va precipitar des del pont fins a la calçada de l'autopista. Afortunadament, la víctima no va impactar contra cap vehicle que circulava a l'AP7, fet que va evitar un accident de trànsit de conseqüències encara més greus. Quan els primers equips d'emergència van arribar al lloc dels fets, la dona encara era en vida i va ser atesa d'urgències abans de ser traslladada en estat greu a un centre hospitalari. Fins al lloc de l'incident s'hi van desplaçar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, efectius dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques, que van treballar conjuntament per assistir la víctima i garantir la seguretat de la zona. L'actuació dels serveis d'emergència van obligar a tallar completament la circulació en sentit nord de l'AP7, una situació que va provocar importants retencions en plena operació sortida del primer cap de setmana d'agost, quan la intensitat del trànsit és especialment elevada. Per reduir les afectacions, els Mossos d'Esquadra van habilitar posteriorment un carril de circulació mentre els sanitaris continuaven atenent la dona sobre el terreny. Finalment, poc després de les 9 del vespre, un cop la víctima ja havia estat evacuada cap a l'hospital, la circulació va quedar totalment restablerta. Les circumstàncies de la caiguda continuen sota investigació per part dels Mossos d'Esquadra, que treballen per esclarir què va provocar aquest succés.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
2: El dijous passat vam assistir a l'últim dia de classe al Port de Segur de Calafell. Durant tot el mes de juliol, la gent gran del municipi ha pogut fer exercici físic a l'aire lliure. Molts dels assistents formen part del Posa i Oli, un programa que combina activitat física i dinamització cultural per fomentar el benestar i millorar la salut de la gent gran de Calafell. Avui escoltem la valoració global d'aquesta temporada i d'aquestes activitats en concret. En primer lloc, escoltem a una usuària veterana. Porta fent exercici físic a l'aire lliure des dels anys 80, la Higinia Sánchez.
3: Yo vengo aquí a Segur de Calafell desde el año 80. Entonces, cuando María José empezó a hacer la gimnasia, que era el Puerto Viejo, y lo hacíamos ahí abajo en la arena, que María José tenía 22 años cuando yo empecé. Y entonces fue evolucionando, que cada vez nos pusisteis en más sitios, una vez hicieron una carpa, otra vez estamos un poco más allá, hasta que han hecho este puerto nuevo. Y ahora estamos aquí, y luego también vamos allá arriba, a Calafell.
2: Escoltem ara tot seguit a les monitores, la Montse Osorio i la Maria José Sardà.
4: Pues ha anat molt bé, ara estem ja finalitzant les activitats d'estiu. Aquest mes ha sigut molt, molt intens, amb molta varietat d'activitats. Les hem fet tant a Calafell com a Segur, aquí en el port, i hem gaudit moltíssim. Ha sigut un estiu, doncs, com deia, ple d'activitats, ple de classes.
5: Extraordinari, com cada any.
4: Superbé, superbé. Sí. I molta gent ha vingut aquest any, molta gent.
5: Han estat unes activitats amb una afluència de gent que com cada any ens esperen, i això ens encanta. Gent que tenim de fa molts anys enrere, molts, que cada any ens esperen, gent nova que s'incorpora, gent del Posa i Oli que no vol parar. És una activitat que, com dic jo, formem part una miqueta del port cada any, i la veritat és que és superdivertida, ens ho passem molt bé, i no, és un no parar, no?
4: És un no parar, ens dona aquesta vessant de treure les nostres activitats que normalment fem durant tot l'any, les traiem a l'exterior, i això ens dona, pues, un ventall de que la gent, pues, ens pugui conèixer. I aquí, com estem en el port, ens dona molta visibilitat a la gent que està a la platja, fins i tot a vegades ens girem i ens segueixen des d'allà
5: des de
4: i s'incorpora any rere any més gent.
5: Traslladem una miqueta el que és el material que tenim a les activitats de tot l'any en el Posa i Oli. Són activitats on treballem el ritme, la coordinació, amb manuelles del treball de força, amb gomes elàstiques de tot tipus, pilotes d'espuma, vull dir que són activitats que cada dia, durant un mes, cada dia la sessió és diferent, amb la qual cosa la gent ens pot seguir en el port i a Calafell, que de fet ho fan molts d'ells.
4: Sí, sí.
5: O sigui, hi ha una varietat extraordinària, i la qüestió, la finalitat és passar-s'ho bé a l'hora de fer salut, clar.
4: I aquí és el que fomentem des de l'Ajuntament, el que fomentem és que la gent sigui activa i que no parem a l'estiu, que a vegades tots fem una miqueta més de bajón, intentem parar una miqueta, però nosaltres al juliol seguim aquí.
5: Tot i que la calor aquest any apreta, l'hora a les 9 del matí està bé, de 9 a 10 aquí passa una brisa encantadora, vull dir que l'activitat es pot dur a terme super.
4: Amb unes condicions, doncs, que intentem això, que no els hi doni el sol, que s'hidratin molt durant la sessió, i passar-lo el millor possible una horeta cada dia.
5: Sí. Avui, amb la sessió d'avui, hem treballat coreografies que hem treballat durant aquest mes, que ells i alguns d'ells ja tenien bastant per la mà, i d'alguna nova,
4: hem fet alguna adaptació
5: també, i hem gaudit molt. I avui, mira, avui sense gens de material. O sigui, hem fet una sessió de ritme i coordinació amb bachata, amb rock and roll, amb twist, i un treball de força, coneixent els companys de classe que hem treballat durant aquest mes, que han tingut l'oportunitat de conèixer més gent, que això sempre és bo. I no res, ens hem acomiadat fins l'any que ve.
4: Més o menys de mitja hem tingut una afluència entre 80 i 90 persones diàries, sobretot. La gent aquí en el port sí que, com dona peu, doncs, aquest espai tan, tan xulo i tan bonic, la veritat que sí que notem més, però bueno, a Calafell també, a Calafell entre 60 i 70 ben bé. Sí, molta gent.
2: Podeu veure en format vídeo el resum visual d'aquesta jornada al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Els esports.
2: I avui al bloc esportiu aprofitem per recordar que el Centre Esportiu Vilarenc Aquà està aprofitant l'estiu per reformar de forma integral les instal·lacions perquè siguin més modernes, funcionals i confortables. Durant aquests passats dies ja s'han iniciat els primers treballs previs de preparació de les obres de renovació integral del centre, que començaran el pròxim 24 d'agost. Es tracta d'una reforma molt important que inclourà la renovació completa dels espais, paviment, il·luminació, maquinària i la incorporació de les últimes tecnologies del sector fitness. A mesura que s'acosti la data d'inici, que és el 24 d'agost, aniran informant dels espais que s'hauran d'anar tancant i de les dates aproximades de cada actuació. En una reforma d'aquesta magnitud és inevitable que puntualment alguns accessos o sales hagin de romandre tancats durant uns dies. Des de Vilarenc Aquà diuen que estan treballant per minimitzar l'impacte, planificant cada fase de les obres per reduir les afectacions i completar d'aquesta manera la renovació en el menor temps possible, sense renunciar a la qualitat del resultat final. La seva missió, diuen, és continuar millorant dia rere dia per oferir el millor servei, tant en instal·lacions com a maquinària i com en l'equip humà que acompanya cada dia. Aquesta renovació és una aposta pel present i el futur del seu centre.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
2: I una anotació final a l'àmbit general. La 6a edició de la Setmana Catalana de l'Esport de Catalunya s'iniciarà el 24 d'agost i s'estendrà fins al 31 d'octubre en competicions d'esports de 35 federacions esportives. 4.000 esportistes participaran en les 120 jornades de competicions en aquesta nova edició per projectar l'esport català en l'àmbit internacional. Hi ha 3 novetats per apropar la Setmana Catalana de l'Esport a la ciutadania. Una és la nova plataforma de venda d'entrades. Per primera vegada, totes les entrades de les competicions de la Setmana Catalana de l'Esport es podran aconseguir a través d'una única plataforma digital de venda, el ticketing. L'eina centralitza en un sol espai l'oferta de les 35 federacions participants, de manera que la ciutadania podrà consultar el calendari complet de competicions, escollir les que vulgui presenciar i obtenir-ne les entrades de manera àgil i senzilla des de qualsevol dispositiu. Una altra novetat és la samarreta oficial de les seleccions catalanes. La peça vol convertir-se en un símbol identificador i de pertinença compartit per tots els esportistes. La ciutadania ha pogut votar la samarreta que preferia entre dues opcions a les xarxes socials en un concurs participat pel creador de contingut Long Li Shue. Una altra de les novetats és la samarreta del voluntariat, co-creada amb la Casa de Carlota. La Setmana Catalana de l'Esport és un esdeveniment esportiu de referència organitzat per l'UFEC amb el suport del Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de visibilitzar l'esport català a través de les seleccions catalanes.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. El temps.
0: Comencem la setmana amb un temps plenament estiuenc a Calafell. Durant tota la jornada predomina el sol amb un cel força serè i només amb alguns núvols prims que apareixen de manera puntual, però que en cap cas impedeixen gaudir d'un ambient molt assolellat. A primera hora del matí la temperatura és agradable amb valors al voltant dels 24 graus, però a mesura que avança el dia la calor es fa notar. El vent és fluix, predomina el garbí durant tota la tarda, fet que ajuda lleugerament a suavitzar l'ambient a tocar de la costa. Pel que fa a l'estat de la mar, es manté força tranquil, amb marejol i condicions favorables per a gaudir de la platja i de les activitats nàutiques. Les temperatures es mantenen elevades arreu, amb màximes que superen els 35 graus a les comarques d'interior i de ponent, mentre que a la costa els valors són una mica més moderats, però amb força sensació d'aixafogor. De cara als pròxims dies, no s'entreveuen canvis importants, la calor continuarà ben present, amb un temps estable, molt de sol i temperatures pròpies de la primera quinzena d'agost. I fins aquí els informatius d'avui, gràcies per haver-nos acompanyat. Jo m'acomiado fins la propera edició, que vagi molt bé.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: Ceuta, lluny de recuperar la normalitat, insisteix que no es pot fer càrrec en solitari de la situació i Espanya busca reconduir la relació amb els seus socis europeus. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
1: Ja són 88 els morts que reconeixen oficialment i encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants a la ciutat, Marta Prat.
3: La mirada està posada especialment en els 750 menors que es calcula que queden a la zona i el govern local adverteix que no pot assumir aquesta situació. Mentrestant, el Marroc nega qualsevol responsabilitat i culpa les màfies i les xarxes socials de l'entrada de milers de persones dijous de la setmana passada.
1: Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas.
4: Bon dia, el Marroc no va dir res fins ahir al vespre i s'ha tret les puces de sobre, però als carrers de Ceuta molts apunten al govern veí com a responsable del que ha passat. Efectivament, els joves marroquins expliquen que el rumor que la frontera estava oberta els va arribar per xarxes socials i que la policia marroquina no els va aturar en cap moment. Ceuta alerta que el tema no està resolt, que queden a la ciutat entre 3.000 i 5.000 migrants, que de fet són molt visibles als carrers i a les platges, i que entre ells hi ha molts menors.
1: En el front polític, Europa vol recosir les ferides que ha obert la crisi. Avui sí, la presidenta de la Comissió Europea ha elogiat la resposta espanyola i marroquina i aplana el camí per a les dues reunions previstes sobre la qüestió.
3: Demà es trobaran telemàticament els ministres de l'Interior i d'aquí mitja hora estan convocats a Brussel·les els ambaixadors dels 27 davant la Unió Europea. Espanya ja marca perfil.
1: Madrid, Paula Brujats.
5: Si el govern espanyol escalfa la reunió, defensa la gestió que ha fet de la tragèdia i exigeix responsabilitat i solidaritat a la resta de socis europeus amb la que és la frontera sud d'Europa. El ministre Álvarez culpa Itàlia de liderar sense motius la crítica contra Espanya, mentre la ministra de Defensa nega que el CNI en sabés res i reclama al Marroc que aclareixi què ha passat.
6: Italia no es capaz de resolver esa situación, mucho menos como lo ha hecho España. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa.
7: Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
1: A Catalunya, pendents de l'incendi forestal de Sanet, a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu des de divendres. El foc ja ha cremat més de 70 hectàrees al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici.
3: Tot i la treva de la calor, el risc d'incendi continua molt elevat. No hi ha cap municipi en perill extrem, però 71 municipis de 12 comarques es mantenen al nivell 3 del Pla Alfa, el de perill molt alt d'incendi forestal. Una calor que Catalunya ha convertit el juliol en un dels mesos amb més mortalitat atribuïble a les altes temperatures. N'ha deixat 544 morts.
1: I en clau internacional, nous desmentiments a Donald Trump. L'Iran nega que hi hagi prevista cap represa de les negociacions per posar fi a la guerra.
3: I també des d'Israel es qüestionen algunes de les decisions de Trump. El govern de Netanyahu posa en dubte l'anunci del president nord-americà sobre un desarmament de Hamas. Tel Aviv assegura que el grup islamista es continua rearmant i reclutant nous membres.
1: I a la cultura, un dels noms del dia, Ariana Grande, que tres dies després de publicar nou disc, el 8è, ha anunciat que quan acabi la gira d'aquí a un mes es retirarà de la vida pública temporalment per l'escrutini interminable i continu per part del públic. I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
8: Bon dia.
1: A Esports, que acaba de manera precipitada la gira del Barça a Anglaterra perquè l'equip torna abans d'hora.
8: Sí, de fet, aquesta hora està parlant el tècnic Hansi Flick. L'equip torna d'aquí a poques hores cap a Catalunya perquè hi ha un rival, el d'aquesta tarda, el Preston, que no podrà jugar el partit perquè només té 10 jugadors disponibles. Per tant, el partit s'ha acabat suspenent, és un equip de la segona divisió anglesa i el Barça, doncs, que no podrà jugar i haurà d'alterar la seva planificació.
1: 40 minuts mal comptats i els esports. I afegim ara la situació del trànsit pendents de l'AP7. Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs amb novetats, perquè ja hi ha tots els carrils oberts aquí a l'AP7, a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, on recordem que un camió que transportava bigues de formigó ha topat aquest matí contra la mitjana de l'autopista. Algunes bigues han caigut a la calçada, al carril esquerre, a banda i banda, i diversos vehicles han punxat les rodes. Ara queden encara uns 15 quilòmetres de congestió entre Avinyonet del Penedès i Castellví de la Marca en direcció Tarragona i pràcticament normalitzada en direcció Barcelona-Girona. Queden també retencions a l'N340, a l'Arbós del Penedès i al Vendrell, a diversos trams en sentit sud, i a la C32, als túnels del Garraf, a Cubelles, també en direcció Tarragona. D'altra banda, també cua a la P7 de Martorell a Castellbisbal, direcció Girona, per un nou accident.
1: I atenció, si demà heu d'agafar un avió, que aquesta mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis d'assistència a terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. I ara, hi afegim el temps.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Enric Agut, bon dia.
10: Hola, Marc, bon dia.
1: La calor sembla que ens dona una treva.
10: Una mica, igualment, em fa molta, i sobretot el que fa és xafogor. Xafogor no només a la costa i al prelitoral, també és general, i a l'interior a Ponent també en noten. Ara mateix la temperatura de xafogor, la que combinem amb la temperatura i la humitat, és entre 35 i 41 graus a Catalunya. És a dir que l'ambient és molt humit, molt carregat, ja portem això uns dies, i és molt possible que seguim aquest dimarts i dimecres perquè seguirà entrant aquest ventet, fluixet o moderat procedent del mar. A banda de la temperatura, que ha baixat una mica però igualment es manté la xafogó, parlem de una tarda inestable. Arriba un front de ruixats i tempestes que descarregaran pluges aquesta tarda al Pirineu, Prepirineu, també al Terç Oest. Més tard també algun ruixat pot arribar a la Catalunya Central i els xàfecs, sovint amb tempesta, algun d'ells podria deixar anar algun fenomen de temps violent, és a dir, pedra o ventades. Hi ha bastantes comarques sota avís d'intensitat de precipitació aquesta tarda, del Pirineu, Prepirineu, de Lleida, Catalunya Central i també Terres de l'Ebre. Demà al matí calma, però a la tarda nous ruixats, en aquest cas demà s'esperen al Pirineu, prelitoral i Catalunya Central.
1: Doncs a partir d'ara ho diré bé, que no és que afluixi la calor. L'optimisme m'ha pogut, Enric, en qualsevol cas molta xafogó encara.
10: Aviam, ha baixat una mica la temperatura, sí que és veritat, vas bé, 1-2 graus, però com que tenim tanta humitat, bé, això també va molt a persones, eh?
1: Exacte. Gràcies, Enric, bon dia.
10: Fins ara.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Ceuta està lluny de tornar a la normalitat 4 dies després de l'inici de la crisi. Malgrat que la immensa majoria dels migrants han tornat al Marroc, encara en queden entre 3.000 i 5.000, inclosos més de 750 menors, que el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Ceuta ha elevat avui els morts en l'episodi A88, per sobre de les xifres del govern espanyol, i molt lluny de la versió minimitzada dels fets que defensa el Marroc, que fins ahir a la nit no va trencar el seu silenci sobre la crisi. Les autoritats marroquines es descarreguen de qualsevol responsabilitat i apunten a les màfies i a les xarxes socials. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Fernández, bon dia.
12: Bon dia. Des que va començar aquest episodi migratori excepcional, la batalla ha estat posar-li xifres. Quants migrants van creuant a Ceuta? 40.000, segons el Marroc. 50-60.000, deia fins ara les autoritats espanyoles. Avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000. 80.000 migrants a 80.000.
13: No puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
1: Hem perdut la connexió, com ja es veia, amb la Cèlia Cernadas, que tan bon punt la recuperem, us l'oferirem. En qualsevol cas, pendents del que passa sobre el terreny amb aquests 3.000 i 5.000 migrants que es calcula que segueixen a la zona i aquests 750 menors on hi ha especial atenció perquè Ceuta ja ha dit que no hi pot fer front, el que fem ara és buscar el front polític, perquè d'aquí a pocs minuts es reuneixen a Brussel·les els ambaixadors dels 27 per abordar la tragèdia, mentre tothom es pregunta què va fallar i si se'n podia haver evitat. El Ministeri de l'Interior nega que el CNI els avisés d'un risc real a la frontera. El govern de Pedro Sánchez reclamarà en aquestes reunions d'avui i demà als estats europeus que siguin solidaris amb Ceuta i culpen Itàlia d'alimentar la demagògia. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
5: Sí, què tal? Bon dia. El govern espanyol es defensa, demana unitat als països europeus i ja prepara el terreny per a aquesta difícil reunió de demà dels ministres de l'Interior europeus. Responsabilitat, solidaritat i menys demagògia amb la frontera sud d'Europa és el que demanarà Espanya als 27. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha avisat avui a Itàlia que no està en condicions de donar lliçons.
14: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España. El país que tiene el mayor número de entradas es Italia. Ahí tiene donde está la demagogia partidista y la eficacia y la responsabilidad. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa como lo ha hecho España.
5: Álvarez, a Televisió Espanyola, ha evitat culpar el Marroc de la tragèdia, però ha estat molt més crítica la ministra de Defensa, Margarita Robles, i que ha apuntat al Marroc, demanen que aclareixin què ha passat i nega que els serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin cap pista de l'arribada massiva, tot i que es va moure per les xarxes socials.
7: Los servicios de información que trabajan en interior, como los servicios de información que trabajan en defensa, en colaboración con los servicios de información de otros países, estamos todos trabajando. Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
5: Una versió, però, que el Partit Popular posa en dubte, Miguel Tellado diu que és impensable.
15: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
5: El PP i Junts reclamen que el govern espanyol doni explicacions al Congrés i al Senat mentre l'Audiència Nacional ha fet un primer pas per investigar la tragèdia. Ha demanat avui a la policia que investigui si l'acció va ser coordinada i organitzada per un grup criminal.
1: Gràcies, Paula. Bon dia.
5: Adéu, bon dia.
1: Von der Leyen defensa que les autoritats espanyoles i marroquines han gestionat de forma eficient la crisi de Ceuta i celebra que hagin impedit que els migrants hagin entrat a la península. La presidenta de la Comissió Europea ha enviat una carta a Pedro Sánchez enmig de les crítiques que una majoria de socis europeus han fet de la política migratòria del president espanyol, Jordi Baró.
16: La presidenta de la Comissió Europea creu que la Unió Europea ha de fer més per protegir les fronteres externes i ofereix de nou ajuda a Espanya per reforçar els controls a Ceuta amb més agents de Frontex. El clima entre els socis europeus és de preocupació per la crisi. Liderats per Itàlia, 22 dels 27 països membres han assenyalat la política migratòria de Pedro Sánchez. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla. I una qüestió més conjuntural i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
16: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3Cat Info.
18: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
16: Després de la reunió d'ambaixadors avui dels 27, els ministres de l'Interior discuteixen demà per videoconferència la crisi de Ceuta.
1: I quatre associacions de l'àmbit judicial i de la defensa dels drets humans reclamen en un manifest que la resposta a la crisi humanitària de Ceuta es basi en el respecte a l'estat de dret i els drets humans. Què diu aquest manifest, Toni Fortesa?
19: Doncs defensen que el control de les fronteres és una competència legítima de l'Estat, però que s'ha d'exercir amb respecte per la vida i la dignitat de les persones. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, denuncia l'ús polític que diu s'està fent d'aquesta crisi humanitària.
20: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
19: El manifest també expressa el condol per les víctimes i la solidaritat amb la ciutadania de Ceuta i Melilla. El document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, jutgesses i jutges per la democràcia, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació Pro Drets Humans d'Espanya.
1: D'altra banda, Ceuta ha xifrat amb 862 els menors acollits a la ciutat, però la seva capacitat ordinària d'acollida és de 29. S'ha activat algun protocol estatal per redistribuir aquestes persones?
19: De moment encara no s'ha activat cap protocol que permetria a altres comunitats acollir part d'aquests menors. Fons del Departament d'Afers Socials de la Generalitat asseguren que donen suport al que indiqui el govern espanyol en aquest afer.

0: Estàvem pendents de recuperar la connexió amb la Cèlia Cernadas des de Ceuta. Cèlia, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Doncs mira, us estava explicant que en realitat una de les batalles des que va començar aquest episodi migratori excepcional ha estat posar-li xifres. Les xifres no han coincidit, ha estat un continu amunt i avall amb xifres de diferents administracions. Per exemple, quants migrants van acabar creuant Ceuta? Van ser 40.000, segons va dir ahir el Marroc. 50 o 60.000 estimaven fins ara les autoritats espanyoles i avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000, o sigui, 80.000 migrants en una ciutat de 80.000 veïns. El mateix ha passat amb els morts. La xifra ha anat pujant aquests dies a mesura que la Guàrdia Civil treia cadàvers del fons del mar, un recompte macabre que el Ministeri de l'Interior va xifrar amb 67 morts, mentre els mitjans locals i la Guàrdia Civil ja en parlava d'un centenar. Doncs bé, avui ha estat el govern de Ceuta qui ha dit que hi ha 86 cossos a la morgue, totalment saturats. Per cert. I malgrat que milers de marroquins efectivament han tornat, han fet el camí invers des del Tarajal cap al Marroc des de dissabte, queden encara entre 3.000 i 5.000 migrants aquí a Ceuta, segons també s'ha dit avui. Per això, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, del PP, alerta que la situació no està tancada.
2: No puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
1: Aparentment, això sí, Ceuta ha tornat a la normalitat. Les botigues estan obertes, però falten molts productes encara, els restaurants en marxa i la gent de nou al carrer. Però aquí i allà es veuen els grups de joves marroquins que queden a les platges, entre els blocs de formigó dels espigons, a les cues de repartiment de menjar de l'ONG musulmana Luna Blanca, i també hi ha centenars de subsaharians de molts països d'Àfrica, Txad, Sudan, Mali, tots retinguts en una platja. Capítol a banda són els menors, com dèieu, com aquest, en qui em vaig trobar al voltant de la nau industrial del Tarajal, que s'ha habilitat com a centre d'internament provisional.
3: ¿Ves qué saltas tendrías? Dice que ha venido por la costa, por la misma playa. ¿Qué te nuevo llevabas? Dice que están esperando que le lleven al centro menores, hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen hasta que haya alguna solución para eso.
1: Efectivament, jo he vist aquests dies molts nens petits, entre 13 i 14 anys, sols, vagarejant pel carrer i demanant ajuda. Ceuta insisteix que no té recurs per tots ells.
0: És el testimoni en primera persona de la nostra companya, l'enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas. Gràcies, Cèlia, bon dia.
1: Adeu, bon dia.
0: A Catalunya continua actiu l'incendi forestal de Sanet, al terme de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que crema des de divendres a la tarda. Els bombers ja assumeixen que l'extinció s'allargarà diversos dies, ja que el foc continua cremant en una zona d'alta muntanya molt abrupta i inaccessible, la Vall de Boí, Pau Rovira.
4: Ara mateix una vintena d'efectius helitransportats i quatre mitjans aeris treballen per impedir que l'incendi superi els barrancs propers al riu Noguera Ribagorçana i les pastures properes aquí a la Vall de Boí. Els equips terrestres continuen, però, sense poder actuar a primera línia perquè les descàrregues d'aigua podrien provocar rodolaments. El foc afecta provisionalment 71 hectàrees, repartides entre un focus principal de 32 i un de secundari de 39, que ha tornat a créixer després de generar-se un nou pirocúmul. Precisament, ara tothom està a l'expectativa del tempest està prevista per aquesta tarda. És l'alcaldessa de Vilaller, Maria José Herta.
5: Tan difícil accés, ara estan continuant amb el que és la part aèria i no sabem si durant el dia amb aquestes altes temperatures tornaria a reduir. Està complicat. Ara estan vistes que plogui.
4: Els agents rurals mantenen l'hipòtesi que va ser provocat per un llamp, tot i que encara s'investiguen les causes d'un foc que té un potencial d'incendi de 2.700 hectàrees i que ja es preveu que durarà dies. I també a la Vall d'Aran, a l'espera de les pluges de la tarda, continua actiu l'incendi que també des de divendres crema l'entorn del Tuc de Montipus. A les tasques d'extinció s'hi ha sumat un helicòpter d'Andorra.
0: I en paral·lel a l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que és el principal focus actiu ara mateix, el risc a la resta de Catalunya ha disminuït i, a diferència de la setmana passada, no hi ha cap municipi en situació de perill extrem, Laura Cugat.
6: La millora de les condicions meteorològiques ha permès desactivar el nivell 4 del Pla Alfa i reobrir els 4 espais naturals que es mantenien tancats: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquest respir, 71 municipis se situen en el nivell 3 per perill molt alt, situats sobretot a les comarques del Pallars Jussà, la Noguera i el Solsonès. Els agents rurals demanen no abaixar la guàrdia i que s'eviti qualsevol activitat que pugui provocar un incendi. Per contra, l'altra cara de la moneda és l'arribada de tempestes. Protecció Civil demana molta prudència davant la prealerta del Pla Inuncat per intensitat de pluja a diverses comarques i alerta de no apropar-se a rius, rieres ni barrancs.
0: I a escala europea preocupa especialment l'incendi que crema a pocs quilòmetres d'Atenes, la capital grega, i que ha arrasat prop de 10.000 hectàrees a la zona del golf de Corint-Laura.
6: Gràcies a una millora de les condicions del vent, tancs d'aigua i una vintena d'avions han pogut enlairar-se aquesta passada matinada per donar suport als més de 400 bombers que treballen des de terra en aquest i altres focus repartits a les regions de Beòcia i Làtica. Tot plegat l'endemà que dos pilots d'helicòpter morissin en xocar en ple vol mentre participaven en les tasques d'extinció. Per aquest dilluns s'han decretat noves evacuacions i el nivell d'alerta continua molt elevat a tot el país. En paral·lel, ahir la tarda es va declarar un incendi al sud de Carcassonne, a França, que es va controlar ahir mateix i que va obligar a tallar una autopista i evacuar un centenar de veïns.
0: Catalunya ha registrat 544 morts al juliol que es podrien atribuir a l'efecte de les altes temperatures, segons recull el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. És el doble que l'any passat. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i duplica la d'Andalusia, que és la segona amb més mortalitat aquest juliol, Manel Laborda.
7: A Espanya s'han comptabilitzat 2.026 morts al juliol que podrien tenir relació amb la calor extrema vinculada a diferents patologies. Les 2.000 defuncions del mes passat a Espanya suposen pràcticament doblar la xifra del juliol de l'any passat. Aquest registre va començar a fer estadístiques el 2015 i la xifra d'aquest juliol només la supera la del juliol del 2022. La majoria de les víctimes tenien més de 65 anys i el 60% eren dones.
0: Amb la calor, evidentment, busquem refugiar-nos en l'aigua, però malauradament hi ha una altra cara d'aquesta moneda. 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra una relació directa dels sinistres amb desigualtats socials i econòmiques. Una vinculació que confirmen entitats del tercer sector, com ara el Casal d'Infants del Raval, Miquel Jarque.
8: L'estudi de l'Institut de Medicina Legal demana més accés a aquests infants, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Ho ha explicat Eneko Barbaria, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions a aquesta emissora.
9: El número més rellevant de casos precisament va ser el de 0 a 5, no? Que és una cosa que també es va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estàncies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
8: També declaracions per al matí, al Catalunya a migdia, la directora del Casal d'Infants del Raval confirma que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nadar.
10: I és un tema recurrent de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen, no, aquesta familiaritat, s'enfonsen.
8: L'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil. L'estudi que s'ha publicat a la revista espanyola de Medicina Legal reclama més coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius per conscienciar i oferir més recursos.
0: Doncs bé, l'Ajuntament de Tarragona ha instal·lat 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort dels 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
11: Als cartells s'hi pot llegir, atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, reitera que les platges són segures.
12: Totes les zones de roques, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
11: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana a les zones de roques. Saltar des d'una àrea prohibida vida està sancionat amb 100 euros.
0: Pràcticament les 2:23, una pausa i ampliem el focus.
13: Catalunya migdia.
14: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
15: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
14: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
15: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
13: amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
16: Com més calor fa,
17: més fresca et fem la tarda.
16: Les millors tardes d'estiu
17: són les que es passen en bona companyia.
18: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Tu, deixa't sorprendre.
18: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
17: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
18: Catalunya migdia.
0: 2:24. L'Iran nega haver reprès les converses amb els Estats Units per acabar amb la guerra, contradiu així Donald Trump, que havia anunciat noves negociacions per aquesta tarda, tot i que sense detallar on es farien ni amb quins interlocutors, Marc Camps.
19: Sí, el president nord-americà tenia planejats atacs massius contra l'Iran, segons les seves paraules, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Però com ja ha fet en altres ocasions, ha fet enrere per obrir un diàleg amb Teheran. A més, ha dit que s'arribarà a un acord aviat, tot i que des del ministre d'Afers Estrangers de l'Iran l'han tornat a desacreditar.
20: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també en última instància sobre la desnuclearització.
21: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
19: L'Iran controla únicament la ruta per l'estret, clau per al comerç mundial del petroli i el gas, un fet que molesta Oman. En cap cas, però, les negociacions entre els dos països suposarien la reobertura total d'Hormuz. Malgrat aquesta situació confusa, la decisió de Trump de suspendre els atacs ha fet caure el preu del petroli a l'entorn d'un 4% fins als $83 al barril de Brent.
0: I des d'Israel han expressat la seva inquietud als Estats Units per l'anunci de desarmament de Hamas, declarat per Donald Trump fa 4 dies. Fins aquest dilluns Tel Aviv no s'havia pronunciat de manera oficial sobre la qüestió. Han desmentit també les declaracions de Trump, que va assegurar que Israel es mostrava satisfet amb la decisió del grup islamista.
19: Sí, aquest matí l'oficina del primer ministre Benjamin Netanyahu ha dit que no confia en Hamas perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant i reclutant nous membres. Tot i això, els últims dies el govern israelià ja havia filtrat a la premsa que considerava inacceptables algunes parts de l'acord de pau, com la retirada de les seves tropes de la franja, on recordem, controla el 70% del territori. Els gazians, per la seva banda, també es mostren escèptics.
22: L'actual govern israelià no vol implementar aquest acord perquè tenen eleccions d'aquí a 2 mesos. És poc probable que facin concessions substancials a Palestina abans de les eleccions de finals d'octubre.
19: Israel ha seguit bombardejant Gaza, malgrat que una de les condicions de Hamas per al desarmament era la fi dels atacs. A les últimes hores hi han mort una vintena de palestins.
0: 3:30, arribarem a 3:15 de la tarda. La Fiscalia Anticorrupció investiga la concessió d'ajudes de la Generalitat a joves extutelats per la Dgaia. Ho fa després que l'Oficina Antifrau de Catalunya l'advertís de suposades irregularitats en les empreses encarregades del seguiment d'aquestes prestacions econòmiques arran de les denúncies que els van fer arribar un educador social, Miquel.
23: El treballador va denunciar possibles desajustos en les ajudes que gestionaven conjuntament la Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació de Resilis. En l'informe de conclusions que ha enviat a la Fiscalia, Antifrau descarta indicis de delicte a la gestió de les prestacions econòmiques. A banda d'això, la Fiscalia Anticorrupció també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el procés d'acollida de joves extutelats per part de la Dgaia. En aquest segon cas es tracta de recursos habitacionals pagats per l'administració per a que no consta que es fessin servir.
0: La Generalitat redissenya 170 tràmits administratius per reduir els entrebancs burocràtics i les hores que hi destinen els ciutadans. Ho fa a través del programa Catgirem, que impulsa amb un pressupost de més d'11 milions d'euros la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Txell Vallespí, bon dia.
24: Bon dia.
0: Repassem algun dels canvis.
24: Som-hi. La nova app a la borsa de docents permet accelerar la cobertura de les baixes. A l'hora de comunicar també les parelles de fets a la justícia també hi ha canvis. I és que ja només cal que un membre ompli la documentació i l'altre l'accepti. I pel que fa a la sanitat, per exemple, ja es pot donar el consentiment per una operació a través de La Meva Salut sense haver d'anar a

0: o a l'hospital, com ja han fet 6.000 persones. Sandra Galvés, anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
1: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
0: El govern ha reformat 170 dels 2.500 tràmits administratius que té ara mateix vigents, un canvi que, segons apunta, ha estalviat als ciutadans més de 6 milions d'hores en gestions. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
2: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat d'entendre generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració, i en aquest sentit hem iniciat doncs, tot aquest programa, que és el que girem amb l'objectiu d'anar avançant en aquesta simplificació de tràmits en diferents àmbits.
0: De cara a finals del 2028 es preveu que s'hagin simplificat 40 tràmits més.
3: I els robatoris de cable de coure en infraestructures ferroviàries s'han duplicat aquest any respecte del mateix període de l'any passat i són 12 vegades més que ara fa 5 anys, Toni.
4: Segons dades de DIFS, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, el doble que en el mateix període de l'any passat, uns fets que han provocat incidències constants a la xarxa de Rodalies. Els robatoris de coure, però, no afecten només les infraestructures ferroviàries, també afecten altres espais, com ara obres en construcció i subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'obre un altre.
5: Si que se n'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
3: Què ha provocat aquest augment tan important de robatoris de coure?
4: Perquè en els últims darrers anys ha augmentat moltíssim la demanda d'aquest material. Xavier Brun, gestor de fons d'inversió i especialitzat en matèries primeres, explica els motius d'aquest augment exponencial.
6: Si mirem totes les energies renovables, necessitem molt més cable, perquè està dalt de tota una muntanya, però també els cotxes elèctrics, que tenen 80 quilos de coure respecte als 15 de combustió interna, o inclús la intel·ligència artificial, que encara que no ho sembli, el coure necessita, o és la base de la intel·ligència artificial.
4: El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys i aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona.
3: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. 60 persones han mort en accidents laborals durant la primera meitat de l'any a Catalunya. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat. La majoria, 43, són persones que han perdut la vida en accidents durant la jornada laboral, però les que més han augmentat són les víctimes d'accidents in itinere, Jordi Canal.
7: Les persones que han mort anant o tornant de la feina han passat de 10 la primera meitat del 2025 a 17 aquest 2026, segons les dades de l'Observatori del Treball i el Model Productiu. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, atribueix l'augment d'aquests morts a la dependència que molts treballadors tenen del cotxe i a les deficiències del transport públic i les carreteres.
8: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, en certa manera, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe per desplaçaments i per tipologies de treball.
7: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els ocorreguts durant la jornada laboral com els que han passat en els desplaçaments. Els únics que han baixat lleugerament són els accidents sense baixa. Comissions Obreres es queixa de les mancances del model actual de prevenció d'accidents i demana un pla de xoc per abordar la problemàtica de la sinistralitat.
3: Doncs bé, a Lleida, l'Ajuntament obre aquesta nit un segon pavelló amb 160 places per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal a l'espera de poder treballar la campanya de la fruita. Són més anys més que en anys anteriors i l'entitat Fruita amb Justícia Social parla de manca de previsió de les administracions. Lleida, Estela Busoms.
9: El pavelló 4 ja està ple de lliteres a l'espera que aquesta nit hi puguin entrar els primers 100 usuaris. Demà s'obrirà per a 60 més i podran dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places se sumen al centenar que ja hi havia fins ara i que s'han hagut d'ampliar de forma excepcional davant la gran quantitat de persones que dormen al ras en aquesta zona, amb un pic que va arribar a 240 homes a mitjans de juliol. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
10: No es permetrà, la idea és permetre o limitar molt la pernoctació fora de pavelló per evitar que es torni a generar una acumulació de persones constant en un lloc, en un sol punt.
9: Des de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac creu que l'ampliació arriba tard.
11: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era

0: És la cantant nord-americana Ariana Grande, que es retirarà temporalment de la vida pública l'1 de setembre, quan acabi la seva gira. La decisió afecta també el musical que havia de protagonitzar l'any vinent, Sunday in the Park with George, programat a Londres, Marta Vives.
1: Sí, segons el seu representant, el motiu de la decisió és l'escrutini interminable i continu per part del públic. De fet, des de fa un temps, Grande ha estat al centre dels focus mediàtics i ha rebut nombrosos comentaris, molts dels quals fan referència al seu aspecte físic. A través de les xarxes socials, els usuaris han posat en dubte el seu estat de salut, especulant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Unes suposicions que s'han intensificat ara fa 3 dies amb la publicació del seu 8è i darrer disc, Petal, que l'ha tornat a situar a la palestra pública. Tot i que a finals d'any d'enguany s'estrenarà la pel·lícula Fucker in Law, amb Ben Stiller i Robert De Niro, el que ja ha anunciat que no protagonitzarà l'artista serà el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George, prevista pel 2027 al Barbican Center de Londres. De moment, la companyia no ha dit qui la substituirà, però ha mostrat comprensió i suport a Ariana Grande a través de les xarxes socials.
2: Tu sigues yendo al cine. Sí, dime que vas al cine, por
3: claro,
2: favor.
3: Claro, voy al cine.
2: No, no es que mucha gente que ha dejado de ir al cine.
0: L'Atlàntida Mallorca Film Fest va tancar ahir la seva 16a edició, la més multitudinària de la seva història, amb 53.500 assistents. Ho va fer amb la projecció d'El Ser Querido, ara en sentíem el tràiler, i la presència dels seus protagonistes, Vicky Luengo i Javier Bardem. Entre els premiats a la gala de clausura destaquen Lionel, òpera prima de Carlos Saiz, com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer. Palma, Caterina Carmany.
4: Mala Bèstia, amb participació de Trescat, va ser una de les triomfadores de la nit amb aquest premi Dama Agustí Villaronga, una cinta que explica els traumes de l'adolescència en les dones. La millor pel·lícula per Lionel, que explica el viatge per carretera d'un pare i un fill, i l'estrena més esperada i més aclamada, El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen. Javier Bardem i Victoria Luengo són els protagonistes d'aquesta pel·lícula i ens en parlaven així.
5: El mundo desde dentro, desde el oficio...

0: Clara Chavarría Domingo.
1: Aquest desè aniversari ja s'ha fet notar en el curtmetratge inaugural que es roda anualment amb la participació dels veïns i veïnes. Úrsula Gut, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
2: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany només als que el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
1: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església. I també preveu propostes culturals que volen posar en valor el poble de Bot i la comarca de la Terra Alta.
3: Being a teenager in 1981 was perhaps...
0: Potser molts de vosaltres esteu de vacances i us interessa el que explicarem ara, o esteu treballant i potser desconnectar també us va bé. La plataforma Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, un thriller adolescent. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb Starline Point a Prime Video, Clàudia Roses.
4: The Shards, una sèrie dramàtica basada en l'aclamada novel·la de Brit Easton Ellis, que se'ns presenta com un thriller adolescent. Els protagonistes són un grup d'estudiants d'una escola d'elit que, enmig de dubtes d'identitat, sexe i gelosia, conviuen amb un assassí en sèrie que sembra el terror entre els més joves de la ciutat. Entre el repartiment hi ha noms com Igby Rigney i Homer Gere. Una altra de les estrenes destacades és Sterling Point, una sèrie que combina drama, amor i misteri. La protagonista és Annie Jacobson, una noia de 17 anys que deixa enrere la seva vida a Nova York, en heretar una illa remota del Canadà. El que sembla un nou començament es converteix aviat en un viatge ple de descobriments inesperats. Des d'aquest dimecres a Prime Video. Més estrenes a Apple TV, la quarta temporada de Ted Lasso, Futurama a Disney Plus i American Crossing a Filmin.
5: Controlar a un animal es privilegio de pocos, que provoca alegría en muchos.
4: Perquè fa les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquest divendres arriba Carrera de Bèsties, de Prime Video, una distòpica pel·lícula d'acció brasilera marcada per un catastròfic desastre mediambiental. Al mateix dia, l'última casa de Netflix, un thriller de terror sobre una família que queda tancada a casa seva sense explicació i han de conrear plantes per sobreviure.
0: Algunes de les imatges més icòniques dels anys 30 del segle passat als Estats Units conviuen amb fotografies de les migracions i conflictes d'avui en dues de les exposicions que proposa aquest any la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs a Palafrugell, al Baix Empordà. Des d'aquesta setmana i fins l'octubre s'hi fan 11 exposicions diferents. Palafrugell, Fèlix Martín.
6: L'americana Dorothea Lange, que va morir el 1965, és una de les protagonistes de la 14a edició d'aquesta Bienal. La Biblioteca del Congrés dels Estats Units conserva més de 5.000 fotografies seves i a Palafrugell n'han portat una seixantena. Són imatges de la Gran Depressió, que dialoguen amb textos coetanis de l'obra de John Steinbeck, Els raïms de la ira. Fotografies que tampoc estan massa lluny de les que es poden veure en una altra mostra d'aquesta Bienal, dedicada al fotoperiodisme actual, com destaca la directora Maria Planes.
7: Vull dir que en 100 anys de diferència s'estan tractant temes molt similars. Les migracions a causa del canvi climàtic, a causa de les crisis econòmiques. En el cas de la Dorothea Lange no hi ha tant conflicte, però sí que tenim en el cas del fotoperiodisme que hi ha al costat doncs, una secció dedicada als conflictes bèl·lics.
6: De les 11 exposicions de la Bienal Miserachs que es poden visitar a Palafrugell fins al dia 18 d'octubre, destaquen també les que es dediquen a l'obra de dos fotògrafs ja desapareguts, Sergio Larraín i Gabriel Quallador.
0: 20 minuts i seran les 3, això vol dir al Catalunya migdia, que és temps pels esports. Ernest Macià, bon dia.
8: Bon dia.
0: Pendents de la tornada abans d'hora del Barça.
8: Doncs sí, per segon any seguit, la gira del Barça sembla que s'ha complicat. I és que si l'any passat va ser l'incompliment econòmic del promotor que va endarrerir la gira del Barça a Japó sense poder jugar contra el Vissel Kobe al principi, enguany ha passat doncs, una cosa encara més sorprenent, i és que el rival s'ha quedat sense prou jugadors per poder jugar per culpa de les lesions, i per tant el Barça, que avui havia de jugar amb el Preston, doncs se'n torna sense poder jugar aquest partit. Connectem amb Anglaterra amb el nostre company Ramon Salmurri. Ramon, bon dia.
9: Què tal, Ernest? Bona tarda.
8: Bona tarda. Ha parlat el tècnic del Barça fa poca estona, Hansi Flick.
9: Missatge clar i directe de Flick a Deco, el director esportiu del Barça. Ni fals nou ni alternatives. Cal un davanter centre.
10: We have to wait. Hem d'esperar. Tinc total confiança en Deco, però...

0: de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
1: Un Hansi Flick que renuncia al migcampista per suplir la baixa de Frenkie de Jong diu que Balde, que no ha entrenat avui, està bé, que els 8 campions del món han de demostrar que volen ser autèntics guanyadors i queda clar que ha treballat a gust amb aquest estatge de pretemporada. I també queda molt clar quins són els jugadors que més l'han convençut. I apunta, Ernest, perquè hi ha 3 futbolistes.
2: Ibrahima és un gran talent.
0: L'Ibrahima Tuncara és un gran talent. Orian Goren, exactament igual. En Xavi va jugar a la posició de lateral contra el Birmingham i als entrenaments pots veure el seu altíssim nivell i moltes més coses que estic veient durant aquestes 3 setmanes.
2: A lot of things more. So it's about that, what I saw in the last few weeks.
3: Vol dir això, Ramon, que seria versemblant veure que aquests jugadors tenen alguna opció de pujar o de tenir minuts al primer equip durant la temporada?
1: Bé, sí, sobretot en el cas de Xavi Aspar i també d'Orian Goren, que bàsicament tenint en compte la confecció de la plantilla, és evident que poden tenir algun espai, algun forat que poden aprofitar. Amb tot això, el Barça tanca aquest estatge de pretemporada, ho ha fet amb un partit d'entrenament, partit entre els propis futbolistes del Barça per suplir aquesta absència del Preston North End. L'equip marxa aquesta tarda a les 5 i a partir d'aquí, 2 dies de festa, dijous, s'entrenaran en doble sessió. Per cert, que tot això demà serà el dia de la presentació de Jesse Bissibú com a nou futbolista del Barça.
3: Per situar el tema Ferran Torres, imagino que no hi ha cap novetat i que, per tant, tot plegat segueix encara pendent de la negociació que hi ha d'haver, no?, amb el jugador.
1: Bé, sí, el Barça és a l'espera. El conjunt blaugrana no vol posar Ferran Torres al mercat, tot i que és conscient dels rumors que el situen o que el vinculen a prop del Paris Saint-Germain. El Barça vol renovar a Ferran Torres, això sí, no ho farà amb un sou o amb un contracte de primer davanter centre del Barça. Segurament hi haurà una millora contractual, o aquesta és la intenció del club blaugrana, que, recordem-ho, a més a més, haurà de pagar 8 milions d'euros al Manchester City si fa efectiva aquesta renovació. Això, a nivell econòmic, pel que sabem, no seria un problema pel club blaugrana, perquè aquests 8 milions d'euros quedarien diferits, amortitzats en els anys de contracte del futbolista.
3: Gràcies, Ramon.
1: Adéu-siau.
3: Això pel que fa al Barça, l'Espanyol va tancar dissabte ja la seva estada a Anglaterra amb un partit, doncs, amb molts gols. Va ser un partit realment espectacular, però la veritat és que, doncs, davant del Middlesbrough, empat a 3, va ser el penúltim partit de la pretemporada. Ens encarem ja a l'inici de la Lliga, per tant, queden pocs dies. Estem a dia 3. Joan Fitó, la Lliga comença d'aquí a 15 dies.
0: Debut a l'Espanyol el 16 d'agost al camp de a casa contra el Llevant. Dissabte van jugar el penúltim amistós d'aquesta pretemporada, empat a 3 contra el Middlesbrough anglès de la Championship. Un dels gols va ser de Marcos Fernández, davanter de 23 anys, i una de les revelacions Marcos Fernández d'aquesta pretemporada.
4: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir, y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien, y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la Liga, y día a día.
0: El treballarà uns dies a Barcelona. Dissabte, últim amistós, l'equip torna a viatjar a Anglaterra, jugarà l'Espanyol contra el Coventry. Els anglesos van jugar la temporada passada a la Championship, enguany ho faran a la Premier després d'aconseguir l'ascens. Última prova abans de començar aquesta Lliga, encara amb molts fronts oberts al mercat. Els blanquiblaus s'han de reforçar, ho explicava el Sergi Andreu la setmana passada. La prioritat, Ernest, és el central.
3: I pel que fa al Madrid, avui s'ha començat la penúltima setmana de pretemporada abans de debutar la Lliga dissabte, 20, una mica més tard que l'Espanyol, el dia 22 d'agost, i ho farà Josep Gay, justament amb l'Espanyol, amb la tornada de 3 jugadors més als entrenaments.
5: Sí, Vinícius Júnior, Bernardo Silva i Brahim Díaz són els 3 últims jugadors que s'han incorporat avui a la disciplina del Madrid. A hores d'ara ja només falten 6 jugadors, Courtois, que tornarà en principi a finals d'aquesta setmana, i els que s'espera que tornin la setmana vinent, Mbappé, Bellingham, Konaté, Tchouaméni i Cucurella. El davant Tebre brasiler Vinícius Júnior torna als entrenaments amb el seu futur encara per decidir, ja que a hores d'ara el jugador continua negociant la seva renovació amb el conjunt blanc. L'Arsenal de Mikel Arteta és el més ben posicionat per emportar-se el jugador si finalment el crac brasiler no acaba renovant amb el Madrid.
3: D'altra banda, pel que fa al mercat de fitxatges, continua sense fer-se encara oficial, ja fa bastants dies que n'anem parlant i ho anem arrossegant, però de Yann Diomandé.
5: Sí, perquè l'exagent del jugador alega incompliment de contracte en els seus terminis amb el futbolista. I continuen les sortides al Real Madrid perquè el porter Fran González ha estat traspassat al Sevilla per una quantitat d'uns 3 milions d'euros i el 50% dels seus drets. El jugador signa per les properes 5 temporades.

0: Però no només els equips d'elit estan ja de pretemporada, també ho estan els grans equips del futbol català. I és que, bé, sempre cada any, al mes d'agost, comença un d'aquells grans tornejos que la gent de l'Europa, del Sant Andreu, del Martinenc, del Reus, estan esperant, perquè és el gran moment en què tots els equips del futbol català reuneixen i competeixen entre ells. Estem parlant de futbol modest, però d'un torneig que arriba a una quantitat gens modesta, és la quarantena. El disputaran un total de 12 equips. Carles Vila.
1: Avui es jugaran els primers partits amb el ja format tradicional, 4 grups de 3 equips cadascun. Tots els partits es jugaran al camp municipal del Guinardó. El format serà un triangular amb enfrontaments de 45 minuts. Hi haurà 2 equips de la primera federació, l'Europa i el Sant Andreu, un de la segona, el Reus Redis, i 5 de la tercera federació, el Badalona, el Vilanova, l'Hospitalet, la Muntanyesa i el Martinenc. La resta són de primera i segona catalana. Aquesta tarda a les 6, com dèiem, es jugarà el primer triangular a la categoria masculina entre el Reus Redis, el Sants i l'Hospitalet, el vigent campió. Les semifinals es disputaran el dissabte 8 d'agost i la gran final serà el diumenge 9. Pel que fa a la competició femenina, hi participaran 6 equips, 4 de la tercera federació, Sant Cugat, Segull, Pallejà i Terrassa, i 2 de la preferent, el Sabadell i el Martinenc. El torneig tindrà lloc del 3 al 6 de setembre, també al Guinardó.
0: En futbol femení, el Barça segueix preparant la temporada, aquesta propera temporada, la 26-27, i aquest dijous, que demà passat no l'altre, comença la seva estada a Andorra la Vella, on hi serà fins al dia 10 d'agost, Josep Gaia.
2: Sí, serà la primera vegada que el primer equip femení faci la seva estada de pretemporada a Andorra i s'entrenaran durant 5 dies a l'estadi comunal Joan Samarra. Allà les blaugranes podran aprofundir en la seva preparació física, tàctica i de grup abans de disputar el primer amistós de pretemporada contra el Montpeller el proper 12 d'agost.
0: Molt bé, ja tenim confirmats els horaris de la primera jornada de la Lliga F.
2: El dissabte 29 d'agost l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Diumenge el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
0: A segona, Girona i Sabadell comencen avui la seva darrera setmana de pretemporada abans del seu debut a la Lliga.
2: Exacte, última setmana de preparació abans del debut a la Lliga. Tots dos equips tancaran la pretemporada amb dos amistosos. El primer serà entre ells divendres a 6:45 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Girona. Dissabte el Girona disputarà l'últim partit d'aquesta pretemporada al camp del Nàstic a 8:45 del vespre. Diumenge el Sabadell jugarà a les 9 de la nit a Olot.
0: I arribem ja en aquest darrer mes de mercat de fitxatges. Tots els equips van acabant de confeccionar plantilles perquè cada vegada queda menys perquè comenci la competició.
2: Sí, el nou Chelsea de Xavi Alonso és un dels equips que més s'està reforçant en aquest any que no juga a competició europea. L'exjugador del Sevilla, Valentín Barco, ha estat anunciat com a nou jugador del conjunt anglès i tot apunta a que el lateral català Pep Chavarría també es convertirà en nou jugador del Chelsea.
0: I un altre jugador català que també té nou equip.
2: Sí, Estanis Pedroles serà nou jugador del Real Oviedo per les pròximes 4 temporades. S'espera l'anunci oficial en breus.
0: Recordeu que en aquest Mundial hi va haver un porter revelació a la primera part del campionat, el porter de Cap Verd. Doncs bé, Josep, què podem dir d'ell?
2: És l'estrella de Cap Verd. Bofinha s'ha convertit en nou porter del Colo-Colo de Xile.

0: obrim el capítol de bàsquet perquè el Barça acaba d'anunciar fa aproximadament una hora el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu per les tres properes temporades. Aquest cap de setmana el Barça havia comunicat ja que Juan Carlos Navarro no seguiria com a mànager de la secció i que les seves funcions d'ambaixador i mentor de la secció de bàsquet serien a partir d'ara la nova atribució i, a més, que el romanent del seu contracte s'abonaria no en una temporada i mitja, sinó en tres. Per tant, es diferiria. De manera que Xevi Pujol serà el nou director esportiu per 3 anys. Ha aconseguit ser amb el Manresa i també amb el Baskonia, però sobretot amb el Manresa, ha aconseguit ser a una final de la Champions, a 3 copes i a més a una també amb el Baskonia, a 2 play-off amb el Manresa i a 1 amb el Baskonia. A més ha guanyat una Lliga Catalana, va ser nombrat millor director esportiu de la revista Gigantes i per tant podem dir doncs que Xevi Pujol arriba amb, tot i ser molt jove, amb moltes credencials per triomfar al Barça. És veritat que amb un perfil molt diferent al que havien tingut els directors esportius anteriors i la prova l'estem veient en que la plantilla de la temporada que ve tindrà molts jugadors que el gran públic no coneix. A l'Hilern a Lleida hi torna el pivot de l'ascens, Kurt Quad, un sudanès de 2 metres 8 centímetres que ocupa plaça d'extracomunitari al Lleida i confia molt. L'any passat va jugar al Gran Canària i ara torna a Lleida 3 anys després. I atenció a això, perquè el bàsquet és capaç de moure grans magnituds d'abonats. És el cas del València, que ha batut el seu rècord, el campió de Lliga, amb un gran pavelló, ho hem de dir. Atenció, perquè ha aconseguit que 11.900 socis s'abonin al bàsquet. 11.900 abonats per veure el bàsquet masculí i, atenció, 3.600, que també és un rècord, per veure el bàsquet femení. En total, el València ha aconseguit que s'abonin 15.500 aficionats, fet que no s'havia vist fins ara mai al bàsquet d'elit a Espanya.
1: Catalunya migdia.
2: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
4: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
2: Això pot ser frenètic.
3: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
4: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
3: Univers MotoGP.
5: Perquè el Mundial és nostre.
3: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: 161, un ric propietari de Batea.
7: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és
3: Enguàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
7: Una hora d'història que us captivarà.
8: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui divendres... No cal anar a Suïssa.
3: Catalunya té molts camins per trepitjar.
9: Puges cap al coll de la Garrofera.
3: I molts racons per visitar.
10: És un corriolet que puja per la Careneta.
11: Rius, carenes, cims, corriols, castells, llacs, altiplans...
12: Paisatges verds i no tan verds que ens fan dir ben convençuts...
13: No cal anar a Suïssa.
12: Per això, aquest estiu us portem d'excursió pel Montcaro, la Vall d'Unarre, Castellcí, la Vall dels Voltors, Josa de Cadí.
3: No cal anar a Suïssa. El divendres a la mitjanit amb Gerard López.
12: No et descobrim el territori. T'ensenyem el país.
1: Catalunya migdia.
0: Aquests dies s'estan fent a París els campionats d'Europa de natació amb molta reminiscència dels Jocs Olímpics i, de fet, ho diem també perquè avui ha tornat a competir Iris Tió i ho ha fet amb la música, amb la cançó que va inaugurar els Jocs Olímpics de Céline Dion. Bé, la interpretació de l'himne de l'amor que va fer Céline Dion enfilada a la Torre Eiffel de París. Doncs avui ho ha intentat Iris Tió, que ha aconseguit una nova medalla a la natació artística. Carles Vila.
14: És la tercera per la nedadora barcelonina. S'ha emportat la medalla de bronze al sol lliure amb una puntuació de 284,5 punts. El primer lloc està per la pilorussa Vasilina Kandoshka, que participa dins de l'equip d'atletes neutrals. La medalla de plata l'ha guanyat l'alemanya Clara Pleyer. Recordant que Iris Tió és la vigent campiona mundial d'aquesta modalitat.
15: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia i ho he aconseguit. I així que estic molt contenta i orgullosa.
14: Iris Tió havia guanyat dissabte 2 medalles de plata en el duet lliure i en el duet mix lliure. També aquest matí el mallorquí Jordi Cáceres ha aconseguit la medalla de bronze a la final de slàlom lliure masculí, per darrere de l'italià Gabriele Binac i del britànic Ranjuo Tomlin.
13: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova des del Mundial de Singapur i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
14: En aquest Campionat d'Europa, a les 4 de la tarda es disputa la final del programa lliure per equips entre les catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández.
0: Recordeu que fa uns mesos el món del golf va viure un sisme, una gran escissió, perquè en paral·lel al circuit habitual se'n va generar un altre que tenia uns premis elevadíssims, exageradament alts, un circuit que venia d'alguna manera recolzat per un fons d'inversió saudita i que feia que molts dels grans golfistes canviessin de circuit, sortissin del tradicional i anessin al circuit LIV. Doncs bé, aquest circuit suportat per un fons saudita viurà un mes d'agost amb molts problemes, amb molta tensió, sense saber encara si podrà afrontar la propera temporada. Per què? Doncs perquè hi ha hagut la retirada del fons d'inversor de l'Aràbia Saudita, una retirada parcial o en alguns casos fins i tot total d'algunes de les empreses, i els responsables del circuit continuen buscant nous patrocinadors econòmics. Carles Vila.
14: Queden encara 3 tornejos aquest mes d'agost abans de tancar l'actual temporada. Hi ha molts de nervis entre els jugadors i alguns d'ells ja han decidit tornar als tradicionals circuits, el de la PGA i el DP World Tour. Alguns veterans, com l'anglès Lee Westwood o el xilè Joaquim Niemann, van voler enviar un missatge de tranquil·litat després de la reunió que van tenir al Regne Unit tots els jugadors amb l'organització. Altres, però, com l'alemany Martin Kaiman, creu que en alguns dels tornejos que encara queden per disputar, com per exemple el de Michigan, podria perillar la competició per equips. En qualsevol cas, aquest passat cap de setmana hi ha hagut informacions contradictòries. Alguns mitjans parlen d'un acord imminent entre 250 i 300 milions de dòlars amb nous inversors només per la pròxima temporada i reduint la competició centrada a països com Austràlia, Corea o Sud-àfrica. Altres, però, parlen d'una possible fallida econòmica estratègica per tenir més temps per trobar els diners que falten. Recordem que l'arribada del circuit patrocinat per l'Aràbia Saudita va provocar una gran polèmica en el golf mundial per la inversió generada que va permetre la marxa d'alguns dels millors jugadors mundials. Es calcula que s'han arribat a invertir fins ara més de 4.500 milions d'euros en el LIV Golf.
0: Ara, una grandíssima notícia pels amants del ciclisme que hem conegut aquest matí, encara amb la reminiscència del Tour que va sortir del nostre país, de Catalunya. Tadej Pogačar, que ha guanyat el Tour, correrà també la Vuelta.
16: Every victory is really special and
17: cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries.
0: Doncs bé, aquest que sentiu, Tadej Pogačar, aquest matí, Josep, ha fet feliços a molts aficionats al ciclisme.
18: Exacte, l'eslové aspira a guanyar l'última de les grans proves que li falten a partir d'aquest mateix agost. Té 5 tours i un Giro d'Itàlia. La Vuelta comença el 22 d'agost a Mònaco i passarà per les Terres de l'Ebre el dimecres 26 d'agost, sortint de Falset.
0: I tenim una molt bona notícia en motor, Josep, i és que Gil Membrado, que és un pilot molt jove de 18 anys, va guanyar ahir un rally.
18: El pilot del Lluçanès s'ha convertit en el pilot més jove de la història que guanya un mundial de les dues categories, sentint Membrado, o a una entrevista al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio.
19: I l'objectiu des d'abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial, anar per primer cop
0: és
19: al Mundial.
0: És la veu d'un noi de 18 anys, eh? La general del campionat, Membrado, a falta d'una prova al Paraguai, el pilot de Ford s'ha situat a 22 i 26 punts als líders respectius a les dues categories. Fins aquí al Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora.
20: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Pretty Boy.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dilluns 3 d'agost de 2026. La Ciutadella Ibèrica de Calafell tanca amb èxit una nova edició del Festival Terra Ibèrica, que ha omplert el jaciment d'activitats i recreacions històriques. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. El Nintendo Switch 2 Tour arriba avui al port de Segur de Calafell per celebrar el 40è aniversari de Mario. Calafell Ràdio busca nous col·laboradors i col·laboradores i propostes de programes per a la temporada 2026-2027. Dos domicilis de Calafell entre els escorcollats en una operació contra una xarxa internacional dedicada al cultiu de marihuana. Una dona resulta ferida greu després de precipitar-se des d'un pont de l'AP7 al Vendrell. I el titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: El dijous passat vam assistir a l'últim dia de classe al port de Segur de Calafell. Durant tot el mes de juliol, la gent gran del municipi ha pogut fer exercici físic a l'aire lliure. Molts dels assistents formen part del Posa i Oli, un programa que combina activitat física i dinamització cultural per fomentar el benestar i millorar la salut de la gent gran de Calafell. Avui escoltem la valoració global d'aquesta temporada i d'aquestes activitats en concret.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com comentàvem als titulars, la Ciutadella Ibèrica de Calafell ha viscut aquest cap de setmana una nova edició del Festival Terra Ibèrica, que ha tornat a convertir el jaciment en un dels principals punts de referència de la recreació històrica a Catalunya. El certamen ha tancat amb una bona participació de públic després de 4 dies d'activitats dedicades a apropar la cultura íbera d'una manera divulgativa, immersiva i pensada per a tota la família. Després dels primers actes celebrats a finals de juliol, el festival ha concentrat les seves activitats principals durant aquest dissabte i diumenge, amb una programació que ha combinat arqueologia experimental, recreacions històriques, tallers familiars i visites guiades. Grups de recreació d'arreu del territori espanyol s'han desplaçat al municipi per a contribuir amb el festival, com és el cas del recreador del grup Hacina Promajos, provinents de Madrid, David Pérez i Irene Guadalupe.
3: Como grupo nosotros normalmente solemos participar en festivales o en yacimientos o en eventos que se organizan alrededor de algún lugar de patrimonio histórico para hacer divulgación de historia pública. Entonces, por ejemplo, pues hemos participado este año en Alcalá de Henares, en Complutum Renacida, en Ampurias durante el Triunvirat o también en la Astarraco Viva durante este último evento que es el último año de Magister y Jol, por ejemplo. Y luego pues también venimos aquí a Calafell aportando pues según la temática del evento.
4: Nuestro papel ahora en la visita guiada es el de comerciantes griegos. Al final, como ha comentado mi compañero, los griegos estaban en contacto con estas poblaciones íberas, sobre todo por la parte del comercio.
5: Bueno, yo no lo conocía porque sí que es verdad que para mí sí es el primer año. Yo llevo 2 añitos en la asociación y bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención el cómo está reconstruido, porque es verdad, a mí me gusta mucho el mundo ibérico de forma personal y el que esté reconstruido, que además se ve perfectamente dónde están las fases originales y dónde está la parte de reconstrucción, te hace darte mucha cuenta de cómo era la forma de vida en esa época.
0: Un dels moments més destacats del festival ha estat la recreació històrica nocturna, una activitat divulgativa que ha transportat els assistents al passat i ha permès conèixer de prop diferents aspectes de la vida quotidiana i la cultura d'aquesta civilització. Però no ha estat l'única activitat, se n'han ofert moltes. Arnau Pou, president d'Iber Calafell, n'ha fet una valoració de la jornada.
6: Doncs la veritat és que està anant meravellosament bé. Vam quedar sorpresos perquè de seguida es van omplir totes les places. Són 2 nits en les que fem recreacions i tenim 6 grups habilitats perquè s'omplin. Altres edicions, els divendres sempre una mica més fluixet, costava una mica més d'omplir, però és que en aquesta edició doncs de seguida s'ha omplert tot i la gent va sortir molt satisfeta d'aquesta nit, que bé, doncs també ho tenim tot esgotat des de fa dies, i durant les diferents activitats que s'han fet a la tarda doncs, hi ha hagut moltíssima gent. Som un equip, el d'Iber Calafell i el que treballa amb l'Ajuntament, per part de l'Ajuntament, que és que portem molts anys de rodatge i, per tant, doncs, encara que ens suposi molta feina i un desgast personal, perquè, òbviament, tantes activitats ens suposa un esforç, estem molt contents i veiem que la gent, any rere any, doncs, respon. Potser un dels secrets de que això segueixi funcionant és que cada any mirem de canviar la temàtica i que les visites siguin diferents i des d'una perspectiva diferent. D'aquesta manera, una persona que ja ha vingut en altres edicions, doncs, té aquest incentiu per tornar un any més aquí a la Ciutadella.
0: Georgina Castells, tècnica auxiliar de dinamització patrimonial, també n'ha volgut fer una valoració i ha destacat sobretot l'emplaçament de la Ciutadella Ibèrica.
7: Va anar molt bé. De fet, fa dies que estaven plens. Només podem posar 150 persones, és el màxim que ens hem marcat nosaltres per un tema d'organització, perquè si no seria viable poder fer les visites amb certa qualitat. I avui també ja ho tenim tot ple des de fa dies. De fet, la gent continua trucant ara mateix, demanant a veure si hi ha places per d'aquí una hora. És una cosa que ens fa molta il·lusió, perquè els últims anys, des del Covid, havia sigut complicat i llavors no sempre acabàvem d'omplir tots els grups. Però ara ja fa més d'una setmana que estem plens i això ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió. És que moltes vegades no som conscients del que tenim aquí a Calafell. Tenim la Ciutadella, és un jaciment únic a tot Espanya, perquè és un jaciment que està reconstruït, que per tant és molt fàcil d'entendre com vivien els ibers fa més de 2.000 anys, perquè pots entrar a les cases, pots veure els seus mobles, pots veure el seu vestuari, i si això hi sumes, que ara el Terra Ibèrica, de nit, s'il·lumina amb torxes, i és màgic, i a sobre passeges pels espais, i et trobes ibers, et trobes romans, et trobes grecs, la màgia és absoluta, vull dir que nosaltres estem molt, molt contents, perquè són uns dies que porten molta feina, però són molt especials.
0: Amb aquesta nova convocatòria, Terra Ibèrica ha tornat a demostrar que la divulgació del patrimoni pot anar de la mà de l'oci i de les activitats familiars. Durant tot el cap de setmana, centenars de persones han passat per la Ciutadella Ibèrica de Calafell per descobrir d'una manera participativa com era la vida dels ibers fa més de 2.000 anys. Lluïsa Alastra, regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, ha agraït la col·laboració de múltiples agents que ha fet possible aquesta nova edició del festival.
8: Per l'Ajuntament de Calafell, el que és aquesta activitat, aquest festival, el que tenim és que, com a quien qui diu, s'hi treballa d'un any per l'altre. O sigui, nosaltres, jo el dijous estava donant instruccions de dir per la propera edició, o sigui que es fa moltíssima previsió, hi ha moltíssima gent darrere implicada treballant, no només el que és des de l'Ajuntament, sinó diferents entitats, que n'hi ha que són del municipi, n'hi ha que són de fora, i tot això fa que sigui també aquest èxit, no? Perquè ho viuen molt des de dintre i això llavors es trasllada de la manera d'explicar les coses. Com que ho vius, ho notes, la percepció per l'usuari és totalment diferent. No és un actor que vingui a fer-te un paper, sinó que acabes tu entrant a dintre de la història, no? La veritat és que és molt xulo i ja et dic, de cara per l'any que ve ja s'està treballant i ho que us adelantava, que volem ampliar grups, que volem fer moltes més activitats.
0: Ens quedem amb aquest coquet i caldrà esperar un any a les noves propostes del festival. Una activitat que consolida així com una de les cites culturals més destacades de l'estiu al municipi, reforçant el paper de la Ciutadella Ibèrica com un dels principals espais de divulgació històrica i arqueològica de Catalunya.

0: I el Nintendo Switch 2 Tour arriba avui al port de Segur de Calafell per celebrar el 40è aniversari de Mario. El port de Segur de Calafell acull des d'avui dilluns i fins dimecres, els dies 3, 4 i 5 d'agost, el Nintendo Switch 2 Tour, una gran experiència gratuïta dedicada als videojocs i pensada per a tota la família. L'activitat es podrà visitar cada dia entre les 6 de la tarda i la mitjanit, convertint el port de Segur de Calafell en un dels principals punts d'oci d'aquest inici d'agost. La iniciativa arriba coincidint amb el 40è aniversari de Super Mario, el personatge més emblemàtic de Nintendo, i forma part d'una gira que aquest estiu recorrerà 13 localitats de tot l'estat. Calafell és una de les dues úniques poblacions catalanes que formen part del recorregut, juntament amb Cambrils, i serà a més una de les primeres parades de tota la gira. Durant aquests 3 dies, els visitants podran provar de manera totalment gratuïta més de 15 videojocs diferents en un recinte amb 74 punts de jocs. L'objectiu és que els més petits i grans comparteixin una estona d'oci durant les vacances i descobreixin les novetats de la consola Nintendo Switch 2. Entre els títols disponibles hi haurà alguns dels més esperats, com el Mario Kart World, el Mario Tennis Fever, Super Mario Bros., Wonder, Super Mario Party Jamboree, Super Mario Galaxy Plus, Super Mario Galaxy 2 i Yoshi and the Mysterious Book. A més, els visitants de Calafell seran els primers de tot l'estat a poder provar les Platon Riders, la nova entrega de la popular saga de Nintendo estrenada recentment. L'espai està pensat perquè hi pugui participar qualsevol persona, tant si és aficionada als videojocs com si mai no ha jugat. Molts dels títols disposen de modes cooperatius, controls senzills i opcions adaptades perquè tota la família pugui gaudir de l'experiència. També hi haurà un fotocall especial del 40è aniversari de Mario, on els assistents es podran fer una fotografia de record. Per tant, des d'avui i fins dimecres, de les 6 de la tarda a les 12 de la nit, el port de Segur de Calafell es converteix en el punt de trobada dels amants dels videojocs amb una activitat gratuïta que combina entreteniment, tecnologia i un dels personatges més icònics de la història dels videojocs, en Super Mario.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I em permetran que hi hagi una notícia de la casa i per la casa. Calafell Ràdio busca nous col·laboradors i col·laboradores i propostes de programes per a la temporada 2026-2027. Calafell Ràdio ja prepara nova temporada que començarà aquest mes de setembre i fa una crida a la ciutadania perquè s'animi a formar part de la programació de l'emissora municipal. L'objectiu és incorporar noves veus i nous projectes que ajudin a enriquir la graella de la temporada 2026-2027. L'emissora busca persones amb ganes de comunicar i de compartir els seus coneixements o aficions a través de la ràdio. Les propostes poden ser de qualsevol temàtica: música, cinema, cultura, esport, història, salut, tecnologia, medi ambient o qualsevol altre àmbit que pugui ser d'interès per als oients. Des de Calafell Ràdio recordem que no és imprescindible tenir experiència davant d'un micròfon. El més important és tenir il·lusió, ganes de participar i aportar idees. Tot i això, si els aspirants ja tenen experiència en el món de la comunicació o coneixen el funcionament del mitjà radiofònic, també serà un aspecte que es valorarà positivament. Les persones interessades poden enviar la seva proposta a través del correu electrònic calafellradio@calafell.cat, indicant a l'assumpte col·laboració ràdio. Les col·laboracions són de caràcter voluntari i no remunerades. Amb aquesta iniciativa, Calafell Ràdio vol continuar apostant per una programació de proximitat oberta a la participació ciutadana i amb espai per a noves idees que ajudin a donar veu al municipi. Si sempre heu tingut curiositat per fer ràdio o teniu algun projecte que us agradaria compartir, aquesta pot ser una oportunitat per formar part de l'emissora municipal de la propera temporada.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: I ara anem amb una notícia d'àmbit més seriós, perquè dos domicilis de Calafell entre els escorcollats en una operació contra la xarxa internacional dedicada al cultiu de marihuana. Calafell ha estat un dels municipis protagonistes d'una important operació policial contra el narcotràfic. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal transnacional dedicada al cultiu intensiu de marihuana, que actuava principalment a les demarcacions de Tarragona i Barcelona. Entre els immobles escorcollats hi havia dos domicilis situats al municipi de Calafell, que segons la investigació eren utilitzats pels principals responsables de la xarxa per gestionar l'activitat i els beneficis obtinguts. L'operació ha culminat amb un total de 8 persones detingudes i dues més investigades. A més, els agents han desmantellat dues plantacions interiors de marihuana i han intervingut més de 2.000 plantes de cannabis, diners en efectiu, armes de foc, documentació falsa i nombrosos equips destinats al cultiu intensiu d'aquesta droga. La investigació s'ha desenvolupat durant diversos mesos i ha permès reconstruir tota l'estructura de l'organització. Segons la Guàrdia Civil, es tractava d'una xarxa perfectament organitzada amb funcions molt definides. Hi havia persones encarregades de dirigir l'activitat, altres responsables del manteniment de les plantacions i també testaferros que servien per ocultar la titularitat de vehicles i habitatges. Els investigadors van localitzar plantacions de marihuana en diversos municipis, concretament a Reus, Riudoms, El Catllar i Vilafranca del Penedès. En canvi, els habitatges de Calafell, Vilaseca i Cubelles no s'utilitzaven per cultivar droga, sinó com a centres de gestió des d'on els responsables coordinaven l'activitat de l'organització. Segons la investigació, els membres de la xarxa es desplaçaven constantment entre les diferents plantacions per controlar l'estat dels cultius i subministrar-hi el material necessari. Per passar desapercebuts, utilitzaven nombrosos vehicles, molts dels quals estaven llogats o figuraven a nom de terceres persones. La plantació estava completament equipada amb tecnologia especialitzada per mantenir la producció durant tot l'any. Disposaven de sistemes d'il·luminació LED, climatització, ventilació, rec automàtic, control ambiental i filtres d'aire. En alguns casos també s'havien instal·lat càmeres de videovigilància per controlar els accessos dels immobles. Un altre dels aspectes destacats de la investigació ha estat el frau elèctric detectat. Amb la col·laboració de tècnics d'Endesa, la Guàrdia Civil va descobrir nombroses connexions il·legals a la xarxa de subministrament elèctric. El valor estimat del consum defraudat ascendeix a prop dels 238.600 euros, una quantitat equivalent al consum elèctric de 227 habitatges. Els agents recorden que aquestes connexions clandestines no només constitueixen un delicte, sinó que també representen un risc molt important d'incendi, sobrecàrregues i interrupcions del servei elèctric que poden afectar els veïns i veïnes. La fase final del dispositiu es va desenvolupar amb 8 entrades i escorcolls simultanis, entre ells els dos domicilis de Calafell. En total es van intervenir 2.024 plantes de cànnabis, més de 3,4 quilos de cabdells, més d'un quilo de grifa, 25.320 euros en efectiu, una màquina de comptar bitllets, una arma curta de foc amb munició, un matxet de grans dimensions, un vehicle, dispositius electrònics, documentació falsa i tot el material utilitzat per mantenir les plantacions en funcionament. Els 8 detinguts, tot homes entre 29 i 65 anys, estan investigats pels presumptes delictes de tràfic de drogues, cultiu i elaboració de cànnabis, defraudació de fluid elèctric, blanqueig de capitals, pertinença i organització criminal, tinença il·lícita d'armes i falsedat documental. Un dels arrestats també està acusat d'un delicte de trencament de condemna. Tots els detinguts ja han passat a disposició del jutjat d'instrucció de Reus, mentre que la investigació continua oberta.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I anem amb una altra notícia de successos, perquè una dona resulta ferida greu després de precipitar-se des d'un pont de l'AP7 al Vendrell aquest dissabte. Una dona va resultar ferida greu aquest dissabte al vespre després de precipitar-se des del pont situat sobre l'autopista AP7, al terme municipal del Vendrell. Els fets van tenir lloc a l'altura del quilòmetre 217 de la via i va obligar a tallar completament la circulació en sentit nord durant prop d'una hora. L'avís als serveis d'emergències es va rebre rebre a les 7:44 de la tarda, tot i que, segons les primeres informacions, la caiguda s'hauria produït uns minuts abans. Per causes que encara s'estan investigant, la dona es va precipitar des del pont fins a la calçada de l'autopista. Afortunadament, la víctima no va impactar contra cap vehicle que circulava a l'AP7, fet que va evitar un accident de trànsit de conseqüències encara més greus. Quan els primers equips d'emergència van arribar al lloc dels fets, la dona encara era en vida i va ser atesa d'urgències abans de ser traslladada en estat greu a un centre hospitalari. Fins al lloc de l'incident s'hi van desplaçar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, efectius dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques, que van treballar conjuntament per assistir la víctima i garantir la seguretat de la zona. L'actuació dels serveis d'emergència van obligar a tallar completament la circulació en sentit nord de l'AP7, una situació que va provocar importants retencions en plena operació sortida del primer cap de setmana d'agost, quan la intensitat del trànsit és especialment elevada. Per reduir les afectacions, els Mossos d'Esquadra van habilitar posteriorment un carril de circulació mentre els sanitaris continuaven atenent la dona sobre el terreny. Finalment, poc després de les 9 del vespre, un cop la víctima ja havia estat evacuada cap a l'hospital, la circulació va quedar totalment restablerta. Les circumstàncies de la caiguda continuen sota investigació per part dels Mossos d'Esquadra, que treballen per esclarir què va provocar aquest succés.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
2: El dijous passat vam assistir a l'últim dia de classe al Port de Segur de Calafell. Durant tot el mes de juliol, la gent gran del municipi ha pogut fer exercici físic a l'aire lliure. Molts dels assistents formen part del Posa Ioli, un programa que combina activitat física i dinamització cultural per fomentar el benestar i millorar la salut de la gent gran de Calafell. Avui escoltem la valoració global d'aquesta temporada i d'aquestes activitats en concret. En primer lloc, escoltem a una usuària veterana, porta fent exercici físic a l'aire lliure des dels anys 80, la Higinia Sánchez.
3: Yo vengo aquí a Segur de Calafell desde el año 80. Entonces, cuando María José empezó a hacer la gimnasia, que era el Puerto Viejo, y lo hacíamos ahí abajo en la arena, que María José tenía 22 años cuando yo empecé. Y entonces fue evolucionando, que cada vez nos pusisteis en más sitios, una vez hicieron una carpa, otra vez estamos un poco más allá, hasta que han hecho este puerto nuevo. Y ahora estamos aquí, y luego también vamos allá arriba, a Calafell.
2: Escoltem ara tot seguit a les monitores, la Montse Osorio i la Maria José Sardà.
4: Pues ha anat molt bé, ara estem ja finalitzant les activitats d'estiu. Aquest mes ha sigut molt, molt intens, amb molta varietat d'activitats. Les hem fet tant a Calafell com a Segur, aquí en el port, i hem gaudit moltíssim. Ha sigut un estiu, doncs, com deia, ple d'activitats, ple de classes.
5: Extraordinari, com cada
4: superbé,
5: any.
4: Superbé, superbé. Sí. I molta gent ha vingut aquest any, molta gent.
5: Han estat unes activitats amb una afluència de gent que com cada any ens esperen, i això ens encanta. Gent que tenim de fa molts anys enrere, molts, que cada any ens esperen, gent nova que s'incorpora, gent del Posa Ioli que no vol parar. És una activitat que, com dic jo, formem part una miqueta del port cada any, i la veritat és que és superdivertida, ens ho passem molt bé, i no, és un no parar, no?
4: És un no parar, ens dona aquesta vessant de treure les nostres activitats que normalment fem durant tot l'any, les traiem a l'exterior, i això ens dona, pues, un ventall de que la gent, pues, ens pugui conèixer. I aquí, com estem en el port, ens dona molta visibilitat a la gent que està a la platja, fins i tot a vegades ens girem i ens segueixen des d'allà
5: des de
4: i s'incorpora any rere any més gent.
5: Traslladem una miqueta el que és el material que tenim a les activitats de tot l'any en el Posa Ioli. Són activitats on treballem el ritme, la coordinació, amb manuelles del treball de força, amb gomes elàstiques de tot tipus, pilotes d'escuma, vull dir que són activitats que cada dia, durant un mes, cada dia la sessió és diferent, amb la qual cosa la gent ens pot seguir en el port i a Calafell, que de fet ho fan molts d'ells.
4: Sí, sí.
5: O sigui, hi ha una varietat extraordinària, i la qüestió, la finalitat és passar-s'ho bé a l'hora de fer salut, clar.
4: I aquí és el que fomentem des de l'Ajuntament, el que fomentem és que la gent sigui activa i que no parem a l'estiu, que a vegades tots fem una miqueta més de bajón, intentem parar una miqueta, però nosaltres al juliol seguim aquí.
5: Tot i que la calor aquest any apreta, L'hora a les 9 del matí està bé, de 9 a 10 aquí passa una brisa encantadora, vull dir que l'activitat es pot dur a terme amb...
4: amb unes condicions doncs, que intentem això, que no els hi doni el sol, que s'hidratin molt durant la sessió i passar-lo el millor possible una horeta cada dia.
5: Sí. Avui, amb la sessió d'avui, hem treballat coreografies que hem treballat durant aquest mes, que ells i alguns d'ells ja tenien bastant per la mà, i alguna nova, adaptació també, i hem gaudit molt. I avui, mira, avui sense gens de material. O sigui, hem fet una sessió de ritme i coordinació amb bachata, amb rock and roll, amb twist, i un treball de força, coneixent els companys de classe que hem treballat durant aquest mes, que han tingut l'oportunitat de conèixer més gent, que això sempre és bo. I no res, ens hem acomiadat fins l'any que ve.
4: Més o menys de mitja hem tingut una afluència entre 80 i 90 persones diàries, sobretot. La gent aquí en el port sí que, com dona peu doncs, aquest espai tan xulo i tan bonic, la veritat que sí que notem més, però bueno, a Calafell també, a Calafell entre 60 i 70 ben bé. O sigui... molta gent.
2: Podeu veure en format vídeo el resum visual d'aquesta jornada al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Els esports.
2: I avui al bloc esportiu aprofitem per recordar que el Centre Esportiu Vilarenc Aqua està aprofitant l'estiu per reformar de forma integral les instal·lacions perquè siguin més modernes, funcionals i confortables. Durant aquests passats dies ja s'han iniciat els primers treballs previs de preparació de les obres de renovació integral del centre, que començaran el pròxim 24 d'agost. Es tracta d'una reforma molt important que inclourà la renovació completa dels espais, paviment, il·luminació, maquinària i la incorporació de les últimes tecnologies del sector fitness. A mesura que s'acosti la data d'inici, que és el 24 d'agost, aniran informant dels espais que s'hauran d'anar tancant i de les dates aproximades de cada actuació. En una reforma d'aquesta magnitud és inevitable que puntualment alguns accessos o sales hagin de romandre tancats durant uns dies. Des de Vilarenc Aqua diuen que estan treballant per minimitzar l'impacte, planificant cada fase de les obres per reduir les afectacions i completar d'aquesta manera la renovació en el menor temps possible, sense renunciar a la qualitat del resultat final. La seva missió, diuen, és continuar millorant dia rere dia per oferir el millor servei, tant en instal·lacions com a maquinària i com en l'equip humà que acompanya cada dia. Aquesta renovació és una aposta pel present i el futur del seu centre.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
2: I una anotació final a l'àmbit general. La sisena edició de la Setmana Catalana de l'Esport de Catalunya s'iniciarà el 24 d'agost i s'estendrà fins al 31 d'octubre en competicions d'esports de 35 federacions esportives. 4.000 esportistes participaran en les 120 jornades de competicions en aquesta nova edició per projectar l'esport català en l'àmbit internacional. Hi ha tres novetats per apropar la Setmana Catalana de l'Esport a la ciutadania. Una és la nova plataforma de venda d'entrades. Per primera vegada, totes les entrades de les competicions de la Setmana Catalana de l'Esport es podran aconseguir a través d'una única plataforma digital de venda, el Ticketing. L'eina centralitza en un sol espai l'oferta de les 35 federacions participants, de manera que la ciutadania podrà consultar el calendari complet de competicions, escollir les que vulgui presenciar i obtenir-ne les entrades de manera àgil i senzilla des de qualsevol dispositiu. Una altra novetat és la samarreta oficial de les seleccions catalanes. La peça vol convertir-se en un símbol identificador i de pertinença compartit per tots els esportistes. La ciutadania ha pogut votar la samarreta que preferia entre dues opcions a les xarxes socials en un concurs participat pel creador de contingut Long Li Shue. Una altra de les novetats és la samarreta del voluntariat, co-creada amb la Casa de Carlota. La Setmana Catalana de l'Esport és un esdeveniment esportiu de referència organitzat per l'UFEC amb el suport del Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de visibilitzar l'esport català a través de les seleccions catalanes.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. El temps.
0: Comencem la setmana amb un temps plenament estiuenc a Calafell. Durant tota la jornada predomina el sol amb un cel força serè i només amb alguns núvols prims que apareixen de manera puntual, però que en cap cas impedeixen gaudir d'un ambient molt assolellat. A primera hora del matí la temperatura és agradable, amb valors al voltant dels 24 graus, però a mesura que avança el dia la calor es fa notar. El vent és fluix, predomina el garbí durant tota la tarda, fet que ajuda lleugerament a suavitzar l'ambient a tocar de la costa. Pel que fa a l'estat de la mar, es manté força tranquil, amb marejol i condicions favorables per a gaudir de la platja i de les activitats nàutiques. Les temperatures es mantenen elevades arreu, amb màximes que superen els 35 graus a les comarques d'interior i de ponent, mentre que a la costa els valors són una mica més moderats, però amb força sensació d'aixafogó. De cara als pròxims dies, no s'entreveuen canvis importants, la calor continuarà ben present, amb un temps estable, molt de sol i temperatures pròpies de la primera quinzena d'agost. I fins aquí els informatius d'avui, gràcies per haver-nos acompanyat. Jo m'acomiado fins la propera edició, que vagi molt bé.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: It's summertime.
2: Això és Calafell Ràdio.
0: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu me'n vaig.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Cookies! Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses.

Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

Time. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.
1: Enjoy the best electronic music.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

It's Summertime. Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.